0: Va a buscar avançar en el terreny de joc el Deportivo Eldense, que, per suposat, no té pressa. Ho té tot fet en este partit i té que esperar a que avancen les jornades. Buscar la propera jornada, que serà davant del Sevilla Atlético, també equip descendit, abans de que aplegui el gran dia, abans de que aplegui el gran partit. D'ací a 15 dies, dissabte 9 de la nit, en este nou Pepico Amat, Eldense Atlético Madrileño, que probablement seran els que veurem ahir en Mestalla, eh?
1: Els que jugaren ahir, alguns dels que jugaren ahir el veurem així, segur.
0: I eixe és el dia en el que el Deportivo Eldense pot aconseguir l'ascens quasi en la Lliga, en la condomina davant del Real Murcia. Això és el que li resta al Deportivo Eldense per a aquestes últimes tres jornades del campionat. Si fa el 9 de 9 estarà en segona divisió, perquè depèn de si mateixa. Hi ha gol?
2: Hi ha gol en segona divisió, perquè acaben de començar els partits de les 9 de la nit. Las Palmas 1, Valladolid 0. Aymar, el Pucela, marca Gessé en el minut 4 de la primera. I en primera divisió, ja en marxa, minut 5 de la primera també. De moment, sense gols, Espanyol 0, Real Madrid 0. Però veig el Real Madrid espavilat, quasi tant com Mbappé en les seues vacances. Això en primera i en segona divisió, mentre que continuem en primera federació, en l'únic partit que hi ha en marxa, i la victòria contundentíssima del líder, Luis.
0: Ara ja jugador a terra, ha caigut mal en el rebuig de Capibarrondo i s'ha quedat una miqueta sense aire. Han eixit ràpidament des de la banqueta del Deportivo Eldense per a col·locar-li alguna mena de tractament al lateral dret de l'Eldense i que el partit puga continuar.
2: El gol de Las Palmas, per cert, fa avançar al conjunt canari al Castelló, que cauria a la cinquena posició en 64 punts. Las Palmas se posaria en 66.
3: ¿Y el Valladolid?
2: El Valladolid está... es que es más 5 respecto a descens, pero el Mirandés sí. no está mort, ha guanyat este cap de setmana.
3: Sí.
2: El Mirandés era QR, recordem, fa dos mesos era super QR. I ara mateix la realitat és que tots els equips del descens tenen opcions de permanència encara. I això no passava des de feia molts anys.
0: Inclús el nostre Huesca, que avui ha estat a punt de donar la sorpresa en Santander, però... Finalment l'expulsió li ha castigat i el Racing li ha guanyat per 4 gols a 2. Ja torna Ibarrondo al terreny de joc després de ser atès, mentre hi ha córner favorable al Marbella. Últims 6 minuts d'encontre. 3-0 al marcador, així en el nou Pepico Amat del Da. Contenta està la graderia, l'afició de l'equip alacantí.
2: Ui. Se'ns va la comunicació, ara de seguida tornarem a ese Pepico Amat en el 3-0 favorable a l'Eldense, 39 camí del 40 de la primera part, i n'hi ha ara mateix córner favorable al conjunt visitant, és el Marbella, al Sant Àlex el Braç per a posar-la en eixa treta de pilota parada. El Marbella que tracta de retallar diferències. Àlex que la posa en l'àrea, rebutja la defensa de l'Eldense i ahí està la rematada, sense conseqüències, l'ocasió per a el Marbella, Luis.
1: Sí, ha sigut el rebuig, no?, d'eixa centrada i l'ha agarrat molt fort
2: la frontal.
1: El lateral dret. Uh-huh. Sí, l'ha agarrat molt forta, però bueno, se li ha anat alta, no era fàcil, i aquest tipus de balons no són fàcils i se li ha anat, però bueno, ho han intentat, no?, han intentat des de fora de l'àrea per fer algo de mal, però sí que és de veres que en molt poqueta convicció.
2: La realitat és que si no s'apropen en pilota parada, pràcticament subir el Marbella no arriba, eh?
1: No arriba ni parada ni moguda ni de ninguna manera. Jo crec que està sent molt superior l'Eldense i lògicament l'Eldense estan disfrutant, perquè estan tocant la pilota, la veritat que no tenen una gran pressió, i si els jugadors de qualitat no li poses un poquet de pressió, pues bueno, juguen a plaer, disfruten, creen situacions de gol, fan disfrutar els aficionats. Sí. I bueno, i esperar aquests tres partits que comentava Luis, no? Sobretot. Jo crec que molt important el del Sevilla, perquè després ja quasi pues ja te ho jugaràs així contra l'Atlètic de Madrid, ja està també descendit. Pues,
2: sempre partits trampa, totes. Són sempre, sí, que visites Sevilla Atlético, sí, al Betis Deportivo, sempre són filials, tenen una cosa
1: el
2: que...
1: És complicat, igual agarres un dia i és un desastre, que igual un altre dia te poden fer 5 o 6.

0: No, perquè lògicament tenen jugadors de qualitat, li falta experiència com no pot ser d'altra manera, però són rivals que tens que anar amb molta cura perquè te la poden liar en qualsevol moment.
1: Allà va buscar el quart del Deportivo, la pilota filtrada per Ibarrondo, però apareix el lateral del Marbella per a rescatar el baló. Hi ha hagut algun canvi de posició en l'equip andalús. Àlex Martínez es col·loca així en el perfil esquerre. Estem en el 42 de la primera meitat. El Eldense que guanya 3-0. El Marbella, doblet de Bustillo i el gol de Dioni. Els 3 gols en la primera mitja hora de partit. Ara hi ha falta d'Ibarrondo, que agafava a Ohemeng. I la falta clara en la medular del Deportivo Eldense. Preparat Eugeni per a tocar, ho fa en curt. Li la tornen al migcampista català. Este no sé si és català d'Andorra, Eugeni. Va a jugar-la.
2: Sí, estic en el Mestalla.
3: Eugeni Valderrama, sí.
1: Sí. La pilota oberta cap a la banda dreta. Allà va a jugar-la de nou l'equip visitant. Camarasquí la tracta de guanyar, però apareix Gaixas per a col·locar el peu i enviar-la pel costat. A 2 minuts per al descans. 3-0 en el marcador. El públic ja esperant que aplegui la pausa, esperant que aplegui el descans d'este fantàstic partit que ens està deixant un mes el Deportivo Eldense en esta temporada. Tocant-la des de la zona defensiva, l'Eldense era molt tancat. La té Escassi, baló avançat cap a la frontal de l'àrea, que ve obert per a que des d'ací la pugui col·locar Àlex Martínez. El rebús de Serradell queda de nou per a que la controle Ohemeng per l'esquerra. Àlex Martínez filtra la pilota lateral de l'àrea, línia de fons, protegeix molt bé Serradell, impossible de plegar per a Àlex Gil, serà servici de meta per a l'equip de Claudio Barragán, del Manisser, de l'entrenador del Deportivo Eldense, que recupera el liderat d'este grup. Si queren 7 victòries consecutives, li ho paren des de la part mitjana de la classificació fins al liderat i després alguna que altra entropesada, però ha continuat amb rigor la seva lluita per tornar a la segona divisió de la que va baixar l'any passat. En el mig del camp la recupera Dioni. Allà la juga el davanter del Deportivo Eldense. Entrega en horitzontal per al toc de primeres de Fidel. Ahí està tocant la pilota amb Manu Molina. De nou apareguent Fidel per banda dreta. Fidel que tracta de marxar del seu parell, però l'acció defensiva d'Eugeni és realment bona, així que la pilota tornarà a ser per a l'equip malagueny. Allà Eugeni per a traure la pilota des de darrere per a ajudar els seus centrals en l'eixida de pilota. La té el lateral esquerre del Marbella, Àlex Martín. Darrere de nou per a Eugeni, tocant de primer espera Àlex Gil. Este es desfà de Nacho Quintana quan ens informen de que hi ha 2 minuts de descompte en esta primera meitat. Perfecte.
3: Ahí este.
1: Megafonia, magnífica.
3: Ho has clavat també.
1: Sí.
3: És acabar la locució i pumba, la megafonia.
1: Pumba, ahí la tenim, clar que sí. Allà va jugar-la de nou el Marbella. El llançament i la parada espectacular de Ramon Vila en la millor oportunitat per al Marbella. Ha tingut així l'opció de retallar en el marcador l'equip marbellí, però s'ha volcat cap a la dreta el porter del Deportivo i ha pogut rebutjar el baló. En este temps de descompte, Ramon Vila, excel·lent el porter del Deportivo Eldense. De nou la pilota espera el Marbella, que juga en el mig del camp. Espolejat per esta acció ofensiva, encara que ara rescata bé la pilota el Deportivo Eldense. Bustillo entrega per a Fidel. Este busca a Dioni, se'n va Dioni del seu parell. Falta i groga. La falta d'Escassi i la amonestació. No he vist mai un partit d'Escassi en el que no li traguen la targeta groga.
3: Sí, és un rascador.
1: Quan no és la roja, Però és un...
3: rascador professional, sí.
1: Sí, que habitual balla amb l'amonestació. És la segona groga del partit. La primera per a Càmara, esta segona per a Escassi. En el mig del camp, en la que va ser última acció d'esta primera...

0: primera meitat. La juga cap arrere el Deportivo Eldense, que ja no vol més esglais en el que resta, que és quasi res esta primera meitat. La pilotada llarga per a la carrera de Dioni. La rebutja sense cap contemplació Juan Rodríguez, el central del Marbella, encara que la seua passada a la torre interceptar el migcampista del Deportivo Eldense. I estos s'entreguen cap arrere en el moment en el que conclou la primera meitat. Alça el braç Álvaro Rodríguez Recio, el madrileny, l'àrbitre del partit, i envia els jugadors cap als vestidors. Així que estem en la pausa. Així en el nou Pepico Amat. Estem en Elda. Està guanyant el Deportivo Eldense 3-0. El líder no perdona.
1: Pues de la primera part, a banda dels gols anotat per el Deportivo Eldense, doble de Bustillo i el gol de Dioni enmig, possessió de pilota, Luis Urrutia i Javier Subirà, 55% per a l'Eldense, 45% per al Marbella. Tirs en total, 4 a l'Eldense, 4 en entre pals i 3 a la gàbia. 2 del Marbella, només un entre pals. Tretes de cantó, 2 per al Marbella, l'única cosa en la qual ha estat millor. Una per a l'Eldense, grogues, 2 per a el Marbella, cap per a l'Eldense. I tenia per així també el tema de les faltes, però bueno, superior el Marbella, que ha rascat més. De la primera part, superioritat total, literalment, Javier Subirà, des del segon 31 de partit.
2: Efectivament, ha sigut una superioritat total de l'Eldense, que bueno, cada 15 minuts ha anat marcant gol, només començar, més o menys al minut 15, després quasi al minut 30, bueno, 3 gols és el que demanàvem, no?, per a tindre tranquil·litat, per a fer aquests 3 punts que fa que pugui abastar la primera posició, però a més dels gols, doncs, bueno, la veritat que quan diuen anem cap avant i anem a crear una situació de gol, ho fan amb molta facilitat, perquè són jugadors amb molta qualitat, i ja diguem, un Marbella que pràcticament només ha tirat una volta a porteria, quasi acabant aquesta primera part, pues, el resultat jo crec que reflecta el que han vist en aquesta primera part, una gran superioritat i un Eldense que anem a veure si va a voler marcar més gols o va a voler reservar un poquet per a les pròximes jornades, no? Però per a mi la superioritat és molt gran i jo crec que la gent està disfrutant del partit.
1: Luis, de la primera part, destacats.
0: Bueno, per damunt de tot, Bustillo, 2 gols en 45 minuts és una xifra inabastable per a la majoria de futbolistes, però és que m'encanta la sala de màquines d'este Deportivo Eldense. Manu Molina, Macho, em sembla una parella descomunal per a esta categoria. Els més destacats, ells junta tot el Deportivo Eldense, que és un equip en majúscules, un equip que demostra, almenys cada volta que vinc a veure-los, que està destinat a jugar en segona divisió. Convençut de que vindran les rotacions, les permutes, els canvis, de que Claudio li donarà una miqueta de temps per als habituals suplents, i de segur que no serà tan emocionant com esta primera, però, des de luego, qualsevol cosa pot passar. Està clar que el gol, a veure si el tens, a veure si hi ha múltiples empats, a veure si necessites gols. Lo importante es tractar de marcarlos. Així que, per a mi, per damunt de tot, en el seu doblet, Bustillo, el jugador destacat de l'Eldense en la primera.
1: Aprofite per a dir, mentre tanquem la primera part en el nou Pepico Amat, que estem en el DNU Camí del 20 de la primera en el RCD Stadium, Espanyol 0, Real Madrid 0, i que, com he comentat abans, està guanyant Las Palmas 1-0 al Valladolid en el 18 de la primera part, i que ha finalitzat l'últim partit dels quarts de final dels play-offs de la Lliga Femenina Endesa. Guanya Perfumerías Avenida Salamanca 55-72 a Jairis, és a dir que ja tenim les semifinals. València Bàsquet jugarà davant Uni Girona, anada en el Roig Arena pròxim dijous en directe en la sintonia del Punt a Punt, i diumenge ho farà entre res gironins, mentre que Saragossa i Perfumerías Avenida aniran per l'altra banda del quadre. 9:21, i a la tornada estem en les declaracions de Rubén Burgos després de la victòria de València Bàsquet, que ha guanyat per 73-68 a Encino Lugo.
3: Som la veu de tots. Som A Punt. El novè seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Canassi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València. Por más información.

0: la olla a Gil Manzano en la Rocha, deberes. Deia que protagonistes també, Matías Oliver, que ha estat en el trinquet de piles i, per exemple, ha parlat en Ximo, un dels guanyadors de la partida 25x20 d'esta vesprada.
1: En punt a punt, parlem amb Ximo. Ximo, estàs content o què?
2: Molt, molt content, la veritat. Ha sigut una partida molt bonica, tant com per a nosaltres com per a l'espectador, ja que anàvem així... Bueno, comencem en 10 per cap, després ens agarrem més a jugar, puguem igualar, ens fan un joc, anem sempre un joc per darrere igualant i aconseguim la partida des del rest, amb tota la treta que té Berger, pues puguem tombar el joc ixe. I, per supost, que molt content.
1: On se viu? Perquè, dies, aneu dos xocs per baix, no era fàcil pegar-li la volta.
2: Sí, ens ha passat el mateix que ens passa en la semifinal. Comencem dos jocs per darrere, jo comencé un poc més gelat, després en calfe puc ajudar més a Tonet i puguem anar fent i aconseguir la victòria.
1: Gran rebaix teu en semifinals com en la final. I tu que no estàs tan acostumat a estar en les lligues i tot, o sigui, això jo crec que és un gran premi, no?, tindre este títol.
2: Sí, la veritat que vaig patir una lesió farà dos mesos i entre, i pel treball que ha fet dia a dia al gimnàs i tal, pues he pogut tornar, jo crec, a un nivell prou bo, i crec que ho he demostrat i espero continuar així, no?
1: Això t'anava a dir. Normalment diria és fàcil jugar a Antonet, però crec que tu també has tingut protagonisme en la partida. Com ho has vist tu?
2: Jo pensé que sí, jo pensé que ell es carrega molta part del joc, però jo també estic ahí ajudant-lo i per supost que jo crec que també tinc mèrit.
1: I ara dies, tenies eixa lesió i ara ve l'individual. Què podem esperar de Ximo?
2: A veure, doncs jo crec que coses bones, perquè em note molt còmode jugant i això és lo tot, crec jo. Em note molt bé dins del trinquet i sobretot jugué còmode.
1: Pues que continúe esta racha, este está de forma, y enhorabuena, Ximo, de veres.
2: Muchas gracias.
0: Ximo, la mitad de la parella, la otra mitad, Tonet Quart, un dels tíos en més trayectoria recorregut y, sobre todo, aura en esta disciplina del raspall.
1: Y no volia anar-me'n d'ací del trinque de piles sense parlar amb Tonet Quart, però a punt, primero de tot, Tonet. Enhorabuena i un altre títol més i també bones sensacions, no?, de cara a este individual.
3: Bueno, sí, un altre títol més, que tots són importants i al final guanyar sempre te dona un poc de motivació i alegria. Però bueno, això de les parelles, després, mà a mà no té res a veure, no?
1: No, totalment. De fet, que no te hi saben hueco i a més t'esquivaven bé i jo no sé com ho has fet per a pegar-li la volta, sincerament, perquè crec que han jugat molt ells.
3: Bueno, jo pense que al final els partits tens que jugar 15-15-15 i joc a joc i anar treballant del poc a poc i al final, pues mira, he pogut guanyar, no? Però la veritat que sí que jo crec que Ximo també m'ha acompanyat molt bé a aguantar la partida.
1: Sí, i tant.
3: I jo crec que això pues també ha fet que hem pogut guanyar.
1: I ara, ja més enllà de la partida d'avui, que eres un fenomen, ja t'ho dic i que ho escolta tot el món, vull que me contes un poquet eixa individual, perquè li he dit a tota la gent a les zones que no has perdut cap partida des de que he començat a jugar a l'individual, que vaig anar a voret i vull saber ara mateix com estàs.
3: A veure, sí, això. No fa falta que em clavi aquesta pressió, no? Però bueno...
1: Sí, no. Te l'has clavat tu a soles, la pressió, no.
3: Però bueno, al final és el que estàvem parlant, que m'han comentat antes. Jo jugo a l'individual com si fos el primer, en la mateixa il·lusió i en les mateixes ganes. I jo crec que mentre no perga això, puc estar disfrutant i jugant i intentant fer el meu nivell i poder aplegar-lo el més lluny possible.
1: Doncs no perguis aquestes ganes, no perguis aquesta competitivitat i eres un animal, amic.
3: moltes gràcies.
0: Les paraules de Tonet. Li lleva Gil Manzano la Rocha a Omar, se queda en Groga, continua el partit igual, mitja hora de partit en el RCD Stadium. 9:31, xicoteta pausa i tornem ja en la segona part en el nou Pepico Amat. Continua guanyant 3-0 el Eldense.
4: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
5: La Diputació de València celebra el 49è Certamen de Bandes. No te'l perdes el dissabte 2 i el diumenge 3 de maig al Palau de la Música i disfruta d'un cap de setmana musical. Entrades gratuïtes fins a completar aforament. Diputació de València.
6: Aunque a veces te desespere, en realidad es lo mejor que te ha pasado. ¿Sí? Esa, tu madre.

0: La que repite, la cansina, pero que siempre está ahí para ti, porque es única. Sí, esa misma, la que es insustituible. La madre que te parió. Pues ¿sabes qué? Que viva la madre que te parió. 3 de mayo. Feliz Día de la Madre. Generalitat Valenciana.
1: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana. Cut my life into pieces.
2: This is my last resort. Suffocation. Tot l'esport a punt de punt.
3: 33 minuts sobre les 9 de la nit. Tornem al nuevo Pepi Coamat. 3-0 està dominant l'Eldense al descans davant un Marbella que ja és equip de la següent categoria, que ha baixat a tercera federació. I Luis Urrutia...
4: A segona.
3: És un cap de setmana complicat per a mi, entre tantes categories. Però, efectivament, el descens del Marbella que ja és un fet des d'esta vesprada. I volia preguntar-vos, dona un minutet abans d'encetar la segona part, pues, per exemple, Javier Subirats, abans de contar el canvi en el Marbella, per eixe derbi que has contat este matí en la tele i que ha acabat en una victòria del Villarreal B davant un Hèrcules que va acabar la temporada en unes sensacions horripilants.
5: Sí, al final el Hércules, no per el partit d'avui, perquè bueno, la veritat que el Villarreal és un equip que David Albelda l'està fent molt, molt sòlid en defensa, han estat sempre molt ben situats i després pues, intentar aprofitar, no?, alguna errada en l'eixida de valor de l'Hércules com així ha sigut i la veritat que no ha tingut opció l'Hércules, que sí que és de veres que ho ha intentat en la segona part, però de dolor no és lo que s'esperava de este Hércules, que lògicament tindria l'objectiu de l'Hércules sempre és muntar, no? És de veres que ha tingut moltes lesions, però a la fi això ho tens que tindre també previst, tens que fer un equip competitiu, prevent que poden haver tres o quatre jugadors lesionats i, bueno, des de luego està en una situació molt roïn, ho tindrà que intentar l'any que ve, a veure si fan les coses un poquet millor i poden muntar l'any que ve, perquè en guany, des de luego, ja no podem un.
3: El Villarreal està pràcticament una victòria d'assegurar el seu lloc en els play-offs, que jo crec que és una excel·lent notícia per a la temporada del conjunt de David Albelda. I l'altra pregunta, Luis, que bueno, tu estàs al seu costat, per veure la cara de Subirats, és si se li ha passat el cabrés de l'espectacle en Mestalla. Entenc que no.
4: Sí, acaba de començar, per ser la segona part, amb 3 canvis, 2 per al Marbella, 1 per al Eldense, però... Pues ho estàvem comentant, no?, mentre entràvem així al nou Pepi Coamat, perquè el partit d'ahir jo crec que es converteix en inolvidable, no perquè sigui l'últim, però perquè coincidim, Javi, jo, que és el pitjor que hem vist en el València en molt de temps, més enllà del resultat, és per un entrenador que col·loca a un extrem esquerre... Com el suís, però a qui se li ocorreix això? O com lleva del terreny de joc a Ramazzani quan era del poquet que podia desequilibrar en el partit? O per què l'equip no corre, no? Per què l'equip està, corroborar, vaig dir ahir de Mestalla, molt preocupat.
5: Sí, vam ser molt decebuts tots perquè esperàvem una altra... Almenys més intenció, més buscar el partit, i vam veure pues, el que estem veient tota la temporada, un equip que no té clar com té que jugar, que no domina ninguna de les dues àrees, que en el centre del camp pues, a la fi no crea xoc, i així és molt complicat el crear situacions de gol, jugadors, jo crec que alguns fora de lloc, no? Urinis com molt avançat quan és un
3: banda esquerra va estar pràcticament.
5: Té que jugar, sí, que té que jugar per el centre del camp i bueno, i en definitiva, bueno, esperàvem, clar, primer perquè esperàvem que l'Atlètic de Madrid al que es vàrem enfrontar, perquè lògicament el podríem guanyar fàcilment i tot el contrari, vam fer un dels, jo crec que el pitjor partit, però no, és que no han fet ningú bo, jo crec que un partit que digués quin partit podem recordar d'enguany, pues jo crec que ningú, perquè ningú mos ha deixat satisfet.
3: Bueno, la desfeta d'ahir, i aprofitem el que comentaven, Luis, doble canvi en les files del conjunt visitant i un canvi només en les files de l'Eldense.
4: Borja Calvo ha entrat des de la banqueta del Deportiu Eldense per a substituir la segona part format per...

0: per Bustillo i per Manu Molina. Per part de l'equip del Marbella, que tindrà espais en la, en el seu autocar, tots els que vulgui, perquè només ha vingut en 15 jugadors.
1: Sí, sí.
0: Han entrat el 7 i el 17, a Budu i Alexiel al terreny de joc, i s'han retirat Adrián i Cambra. Així que estos són els canvis que ha realitzat el tècnic del Marbella, David Cabello, per a esta segona meitat, que fa 3 minuts que ha començat així en el Pepico Amat. Delta, on continua el contundent 3-0 al marcador. Veig un jugador com Bustillo en unes ganes terribles. El Deportivo Eldense, la pilota per banda dreta. Allà va Ibarrondo, que és un autèntic bou per aquella banda dreta. Un jugador amb una potència descomunal. Busca la trena amb Fidel, que picava la pilota, però ho ha llegit bé la defensa del Marbella per a rebutjar-la, però si haguera passat i Gevaló deixava completament sol el seu lateral. Ara el contraatac espera els andalusos, per el talla. Magnífic Vallejo des de la seua defensa i entrega per a que la jugue el Deportivo Eldense en el mig del camp, mentre hi ha un jugador del Marbella queixós de la seua zona lumbar i finalment pot ja alçar-se i anant correguent cap al mig centre, que és la zona que li toca defensar. En el 4 de la segona meitat, este punt a punt a punt ràdio, vivint este Deportivo Eldense 3, Marbella 0. En el mig del camp la té el Deportivo. Les ordres de Claudio molt clares per esta segona meitat. Javier Subirats, controlar el partit, tindre el gol, atacar perquè cal atacar. Mira, a veure esta, Vallejo per l'esquerra, fa la centrada en el segon pal, no hi ha rematada. Y será servicio de meta, pero controlar otro, ¿no, Javier?
2: Sí, seguir controlant el ritme del partit, ho està portant molt bé, fa pausa quan té que fer pausa, canvia el ritme quan té que canviar el ritme, ara ix Borja i posa Bustillo en la posició de Guille Macho, i bueno, Borja també és un jugador que té arribada i que fa gols, o sigui que va continuar, pense, buscant el gol i no refiar-se, però està seguint.
3: De fet, és més vertical que Guille Macho, que és de més de manejar el...
2: No, Guille Macho és de manejar, és com si diguem un Fran Beltrán, no? que diguem un jugador així del centre del camp, juga molt bé, però arriba més a l'àrea Borja, i segurament podrà tindre situacions de gol, encara que a voltes Borja juga darrere del punta, i ahí té més possibilitats d'arribar a gol, però de punta estan seguint Quintana i Dioni, no? Que Dioni també està fent un bon partit, se n'ha anat diverses voltes de la marca d'Escassi, i la veritat que és un perill constant tindre a Dioni ahí davant de la davantera.
0: Es veu bé el partit per la tele?
3: Sí, en retard, però sí.
0: Sí, però l'enllumenat que seia en el camp sembla subir que siga...
2: No sembla molt fort, sí, és de veres, eh? No es veuen així, les ombres no se veuen molt clares.
3: Sí, bueno, no, igual és que
2: han
3: pujat el contrast en la càmera màster, però és de veres que algun plànol curt, sí, és de veres que és més fosc. Tot i això, acostumats a la qualitat de determinada retransmissió de primera ref, anem a tocar
0: esta
3: fusta.
0: No, està mala... no, hi ha prou càmeres, eh?
3: Sí, està bé.
0: Hi ha prou més que anar a col·locar... En teoria, l'horari estel·lar, no?
3: Este és l'horari de partit de la jornada, entre cometes.
0: Sí, el de les 8 i mitja de diumenge, el de les 9 de la nit de dissabte, són els horaris estel·lars per a esta competició, i estan col·locant ahí al Deportivo Eldense per a estes últimes jornades de la Lliga, quan ara ja servici de meta perquè ha buscat una centrada el Marbella per el baló. Serà anat directament per línia de fons. La centrada ha estat realment lamentable, per part del lateral esquerre del Marbella. I la pilota que se'n va directament fora.
3: No m'heu comentat, per a tancar definitivament el tema del València, ja està nit en tertúlia, sí. Ja parlant Manolo i Salvamés, què us pareix el fet de que ahir la graderia estiguera en la conya, en Mestalla, del dia lliure, i avui, efectivament, l'equip hagi tingut dia lliure? Que a mi em pareix espectacular, també.
2: Bueno, la veritat que n'hi ha moltes coses que fer, encara que no isques al camp i siga un dia de recuperació. A mi això no m'importa tant, perquè a la fi tens que descansar un dia, pues bueno, descanses...
3: Oh, però van a descansar més d'un, no te preocupes, que n'hi haurà un altre.
2: No, però els jugadors també jo crec que estan fastidiats també pel resultat, estar un dia en la família per a tornar després. Això no és l'important. L'important és que quan tens que entrenar, que entrenes, i quan tens que eixir al camp, sobretot el diumenge. A mi, lo d'entre setmana m'interessa molt per a la preparació, però no per la

0: que puga fer un jugador. M'interessa el que fa el diumenge o el dissabte quan juguen en el camp. I ahí estan deixant moltes coses que desitjar molts jugadors i la seva part de l'entrenador també, que també té la seva part de responsabilitat, no? Però és que partits com el d'ahir, de veres que decepcionen molt i que lògicament els aficionats, és que al final ja ni varen protestar a la fi del partit.
1: Clar.
0: Estan com decebuts, no? de la situació, i és algo que no havia passat mai, perquè moltes voltes han hagut situacions fotudes del club i veus a la gent que està i que apreta i que...
1: Les moca ara, subi que t'has menjat tu en Mestalla.
0: No, però si ara jo crec que l'equip necessita que bueno, és que no se pot queixar del suport de l'aficionat, però necessita el suport de l'aficionat, però que li donen algo també, que li donen un partit bo encara que siga, home, a l'any, que tampoc és demanar molt.
1: Lo millor...
2: És que abans se venien entrades i ara hi ha ticketing.
1: Ara ticketing, sí. Ah, bueno. Lo millor va ser l'homenatge al teu amic Claramunt i des d'ahir va anar tot cap a baix.
0: Bueno, sí, va ser lo millor i lo únic que jo crec que destacable, no? De la nit, no? Van eixir ahir Claramunt, va eixir Rivarias també, pues bueno, la veritat que recordar els jugadors que han sigut, sobretot Claramunt, no? Que ha sigut un jugador sensacional, va estar també en la selecció i va tenir unes temporades fantàstiques, llàstima que se va llastimar un dit, però bueno, vas tindre també la sort, el seu any que es retirava va ser l'any del meu debut,
1: sí.
0: Però bueno, lògicament Pepe Claramunt és una institució en el València i en un homenatge completament merès.
1: Sí, senyor. Bueno. El millor de la vesprada.
2: Sí, sí, sí. No, no, de llarg, eh? Jo quasi diria que l'únic bo de la vesprada d'ahir, eh?
0: Que se'n podíem haver anat quan ja només l'homenatge... Ja...
2: Homenatge, clar, no vull tots a casa.
0: Donant anem a acabar 0-0. Anem a acabar 0-0, per lo menos.
1: Donant idees per a pròxims partits. En Elda, de moment, la cosa tranquil·la, Luis, en l'inici.
2: Sí, sí, sí, estem en el 10 d'esta segona meitat, en el 3-0 al marcador, en el que hem aplegat al descans, en control de pilota per part del Deportivo Eldense, que fa córrer darrere la pilota als jugadors del Marbella. Ara esprinta Borja Calvo, se'n va cap a la dreta, busca la trena, línia de fons, la centrada de Borja Rasa, la talla Eugeni i la torna a recuperar per a l'equip marbellí, que eixirà amb pilota controlada i ho farà des del perfil esquerre. Des de les 11 de la nit tindrem temps d'aprofundir en el que va córrer en la jornada d'ahir, en el desastrós partit que va fer el València davant del Atleti de Madrid B en el camp de Mestalla i que li va suposar una nova derrota com a local i continuar sense abastar els punts necessaris com per a garantir la permanència en la primera divisió. Està jugant-la l'Eldense, que ho fa per la dreta, en el que ha estat un mal cap de setmana per als equips de primera. Només el Villarreal ha guanyat i ha celebrat la Champions. Els altres tres, València, Llevant i Elche, han perdut els seus partits. També va perdre el Castelló. Així que el Deportivo Eldense és junt al Villarreal qui està donant una alegria. I el Villarreal ve, clar que sí, que este matí ha guanyat en l'encontre davant de l'Hèrcules. Un Hèrcules que no alça el cap, eh?
0: Una bona gestió, sobretot esportiva. N'hi ha que fer moltes coses, n'hi ha que fer pues, una ciutat esportiva també, que cuidar el planter, això que de quan en quan també ixen jugadors, no? I poden traure traspassos, no? Però s'ha de crear una estructura més sòlida en una gran ciutat, a més que té moltes possibilitats, perquè està clar que el dueño té capacitat econòmica per a fer grans coses i, bueno, al final jo crec que es gastes diners, però al final no ben gastats, no? Entonces, al final, pues, no s'acaben de fer equips que puguen ser sòlids i que puguen abastar el pujar de categoria, perquè lo que és l'afició és fantàstica, és una afició que té pràcticament, crec que 6 o 7 mil socis i que en seguida plena el Rico Pérez, no? Però hi ha que fer millor les coses, hi ha que fer millor gestió, jo crec que... i esportiva.
2: Hi ha hagut una groga, sí, en el partit, groga per al central de l'Eldense, Gai.

0: queixes mentre es comunica la presència de públic. Vora 4.000 espectadors, els que hi han així en el Pepico Amat, així que caben 5.000 i pico, pues això, un 75% d'ocupació dels seients de les cadires d'aquest estadi. Bueno, pues té opció l'equip andalús de fer el gol, preparat per a colpejar Àlex des de l'esquerra. A l'àrbitre li ha caigut la targeta roja, l'ha agafada Àlex, a que li la mostra l'àrbitre. Te jugues que li mostra targeta roja a l'àrbitre? Ensenyant-li la targeta roja, ell li la mostra, clar que sí, ell li la mostrada, sí senyor. Ho esperàvem, ja hi ho ha fet. Li ha caigut la targeta a l'àrbitre i el jugador li l'ha mostrat. És que és inaguantable, això.
1: És això, el veure això, efectivament. Està ahí que te la deixen votant, te la deixen votant. Àlex tira bé, eh? Àlex és un jugador que té una bona cama esquerra.
0: Anem a veure què fa amb la cama. El llançament d'Àlex, golàs. Golàs el que acaba de fer.
2: Molt bé, Suri.
0: Demana disculpes a l'afició per el seu passat en el Deportivo i acaba de fer un gol espectacular en lateral esquerre del Marbella per a col·locar el 3-1. Marca Àlex, minut 13 de la segona meitat, el Dense 3, Marbella 1. Marca de falta directa, Àlex.
2: Famoses últimes paraules en la ràdio, Javier Subirats, 9:48, la va tirar dalt, 9:49, la clava en l'escaire. Però sí, subiu.
1: No, havia dit que golpejava bé.
2: Un golàs. Un golàs.
1: Àlex golpeja molt bé la pilota, és un jugador que a més va jugar també a l'Hèrcules. I
2: aplaudit el personal en la graderia,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, perquè també va jugar així. És que ha sigut un golpeig fantàstic, eh? Però va tindre alguna lesió, ha tingut alguna lesió de genoll i això li ha tallat un poquet la progressió, però és un jugador amb molt bona tècnica. Tenia que ser un poquet més agressiu per a jugar en aquesta possessió, però era un jugador que apuntava molt bé, però les lesions, que és el pitjor que li va passar a un futbolista, pues, han fet que el seu nivell hagi baixat un poquet. Però està clar que el toc no l'ha perdut perquè ha marcat un autèntic golàs.
0: Sí, sí.
2: Pues no vaig a dir que n'hi hagi partit, perquè és un 3-1 encara, no. Però sí. Però que no és un equip mort.
0: Però està obligat a fer el quart en el Dense, eh? Perquè si no, si es posa 3-2 el partit, ja hem vist com carrega el diable estos partits de primera federació. Allà va el Deportivo el Dense, Claudio Barragán, que s'amaga en la banqueta mentre tracta d'atacar el Deportivo per banda dreta. Allà la va jugar Dioni, frontal de l'àrea. Dioni que perd el baló i el recupera el Marbella, que tracta d'eixir al contraatac. I avantatge numèric per a el Dense, que fa un gran balanç defensiu. El xoc de Quintana falta. La falta de Nacho Quintana claríssima, eh? Comença sobre Abudu i jo crec que li ha tret la groga, eh? Efectivament, amonestació també per a Nacho Quintana. La groga per a mi claríssima, innecessària. Jo crec que s'ha creuat Quintana en esta acció defensiva en el mig del camp on no hi havia més, eh? Perquè havia fet, com comentàvem, un bon balanç defensiu el Deportivo, el Dense, i havia anat cap a la seva zona defensiva. Bueno, pues entra en una altra dimensió el partit, eh? Subint este 3-1.
1: Sí, quan estàs així, serà un gol del Marbella, pues posaria els nervis en el camp, en els jugadors, en el míster. Però, bueno, jo crec que van a espavilar. Jo crec que si apreten un poquet més, van a tindre possibilitat de fer aquest quart gol, que sí que donaria ja la tranquil·litat completa. Sí.
0: Ja servei de banda per al Deportivo Aldense, camí del 10 de la segona meitat. El punt a punt de punt ràdio vivint esta nit de diumenge. Des d'ací, des del nou Pepico Amat, ataca el Marbella. El baló que a punt està de aplegar a Budu. A Esbarà no ha pogut fer-se amb ella i després ha comès la falta sobre Manu Molina. Primeres gaixes cap a Serradell. De nou la té gaixes, la demana en curt i la rep el vigolejador Bustillo. Este avança per a que la jugue Vallejo sense opció de progressar. Té que perdre metres i finalment força la falta de Jorge, la falta absurda del jugador del Marbella quan ja tenia quasi engaviat el jugador del Deportivo Aldense. Trau gaixes, entregant cap a Ramon Vila, el porter del Deportivo, que ha tingut una gran intervenció en el descompte de la primera meitat. Es prepara canvi en el Deportivo Aldense, es prepara Hugo Alba.

0: L'autor del gol de la victòria en l'últim partit que jugà a casa col·locarà un davanter més, Claudio Barragán. Enviament en llarg per a buscar la carrera de Nacho Quintana. Amb el muscle, amb certa fortuna, la controla, però està molt atent el porter de del Marbella per a eixir de l'àrea i rebutjar. Hi ha falta ara d'Iba Rondo en banda dreta quan tractava de progressar des d'allí l'equip de Marbella. La pilota en el mig del camp. La té l'equip de David Cabello. Per la dreta l'espera Jorge. Jorge avança la pilota. Avantatge per a el Marbella. Línia de fons. La centrada. Córner. Hi ha córner i jo crec que acaba de lesionar-se el jugador del Deportivo Eldense. I té molt mala pinta. Té molt mala pinta. Jo crec que és el turmell. Ja ha pegat el baló al turmell en el rebuig quan no feia força i per a mi que l'ha tort per complet, eh? Jo crec que és el turmell dret el que acaba de lesionar-se Vallejo, que queda tombat en el pis dins de l'àrea. Ràpidament ixen les assistències. Hi haurà córner, però no té gens de bona pinta esta lesió, Javi.
1: Sí, la veritat que s'ha quedat... Ha sigut una jugada, ha tallat la pilota, no? I no sé si se l'haurà doblat o què. No sé si, Paco, que estàs ahí, has vist...
2: Està arribant encara la primera acció, imagina't.
1: Sí.
2: Que porta vora 45 segons
1: però,
2: de...
1: Però està completament estès i no sé si va poder...
2: Ara vos dic, eh? Efectivament és el turmell, no? Cama dreta, li estan posant reflex a veure si en la fredor... aconseguís posar-se
1: en
2: veu.
1: No sé si se l'haurà girat ell a l'intentar tallar.
2: Que no em posa repetició, subi. No te puc ajudar.
1: Ha sigut en el baló, sí.
2: A veure,
1: sí,
2: ara sí tenim repetició.
1: No sé, se'n va molt mal, eh?
2: Ui, clar, és que la pilota en el contacte li fa esvarar i recolza molt malament, pràcticament en la zona exterior del peu. Pues ja. Anem a veure, eh?
1: Bueno, pues ara està trotant un poquet. Anem a veure si se pot recuperar.
2: En calent igual. Ara, esta nit, veuràs.
0: En canvi, es doble en el Deportivo Eldense. Vallejo vol continuar, però jo crec que el lleven, eh?
3: Retira el número 7, Nacho Quintana.
2: Quintana
0: per a que entre el xiquet.
3: Dario Dubi.
0: Per a que entre Hugo Alba. I també ja canvia, efectivament, retira del terreny de joc a Vallejo per a col·locar a Dumic.
2: Veteraníssim i que a banda és l'únic jugador que resta de la plantilla l'any passat.
0: Molt enfadat, eh? Se'n va molt enfadat Vallejo.
2: Volia continuar.
0: Li crida des de la banqueta Claudio. Dóna la sensació de que els metges li han dit a Claudio de que calia canviar-lo i per això no ha volgut estar ni un no ha volgut estar ni un segon en un o menys, eh?
1: Ja, ell se troba bé i bueno, està un poquet enfadat, però bueno, sí, al final
2: no passa res.
1: Considera que estava mal.
2: Clar, no passa res, si és millor no arriscar i la setmana que ve jugar, perquè si ha titular, si està bé del turmell, que forçar la màquina avui, que tens un 3-1 a favor.
1: No forçar perquè un esguince o lo que siga és...
2: Jo al jugador l'entenc, Subi, vull dir, és normal, però has de tindre cap.
1: Sí. Bueno, però això és el que has dit tu. En calent, a voltes, pues, tots volen seguir, però al final el que està més serè, no? Que pot ser el doctor, que li diga, no, escolta, pues és millor que descanses, que
2: hi ha
1: un altre jugador en plenes condicions i ja està.
0: Pues hi ha falta, això no està clar, eh? Minut 21 de la segona part. Ha perdut el control del partit per complet el Deportivo Eldense. Ara qui no para d'atacar és el Marbella Futbol Club. Hi ha falta favorable als visitants. Preparat Eugeni Valderrama per a colpejar amb balda dreta. El baló que ja vola cap a l'interior de l'àrea i la rematada que se'n va fora. Molt forçat. El jugador del Marbella l'envia fora. I cal reaccionar i usar la graderia de Lope Pico Amat. Que entrega esta ovació al seu equip per a veure si despavila. A veure si torna a aparèixer el meravellós Eldense de la primera mitjana d'este partit. Estem en el 32, perdó, el 22 de la segona part. Eldense 3, Marbella 1. Narrant des del nou Pepico Amat d'Elda per al Punt a Punt de Punt Ràdio.
2: Descansos, per cert, no ho he dit, en primera i en segona divisió continua tot igual, eh? Espanyol 0, Madrid 0 en primera i en segona continua la victòria de Las Palmas 1-0 al Valladolid, gol de GC.
0: Traurà des del costat

0: el Marbella. Allà va Jorge, preparat per a treure, però sense cap pressa. Finalment la juga avant per a que recupere Borja. No, la torna a tindre el Marbella. El baló per banda dreta i així es produeix ja la pèrdua de baló. La passada de Selma no l'ha poguda controlar Jorge i serà banda per a l'Eldense. Equador de la segona part, 3-1 al marcador. En principi tot està tranquil per a assaltar el liderat, però no veig bé subir al Deportivo.
1: No, no està en absolut com en la primera part. A més, els canvis del Marbella li han donat més situació ofensiva. Està sent més ofensiu, sobretot a Alexiel i a Boudou. Han eixit i han eixit en un altre talent, no? I està patint, però anem a veure si pot vindre un gol de l'Eldense, que lògicament calmaria molt els ànims, no? Ara Dumic està jugant com en la part esquerra, que lògicament no va tindre aquesta profunditat que tenia Vallejo, i ofensivament l'equip se va ressentir.
0: Jo crec que ha canviat a defensa de 3, no, continua de 4. Dumic es col·loca efectivament de lateral esquerre, però no pujarà, No pujarà.
1: No té les qualitats per a pujar. Caixas és un central.
0: I Dumic també,
1: claro.
0: Així que jugant pràcticament amb 3 jugadors centrals, encara que es distribueix en la zona, i anem a veure com continua el partit. La pilota avançada per a l'equip malagueny dins l'àrea, el retall, línia de fora, centrada, córner. Quan l'àrbitre tenia guardada en la recàmera una groga per al lateral dret del Marbella per una falta anterior. Córner favorable al Marbella.
1: Alexiel ho ha fet molt bé, ha regatejat ahir dins de l'àrea, ha buscat la centrada. Està creant perill, Alexiel i Ubudu, els dos estan fent més perillositat en el Marbella i té que anar al tanto l'Eldense.
0: Nou canvi en l'equip visitant. Se'n va Gil del terreny de joc per a que entre Gabri. És el tercer canvi que realitza David Cabello, l'entrenador del Marbella. A punt d'endinsar-nos en els últims 20 minuts de partit. L'Eldense guanya 3-1, però ja dic, ja no té el comandament de l'encontre. Així es juga el que vol el Marbella. Picarà el córner l'equip visitant. Allà ve Eugeni, la pilota que ja vola, la cabotada defensiva bona de Serradell, la llunya de l'àrea. No fa un bon control a Boudou, però continua amb la pilota. Amb quina velocitat se'n va per l'esquerra, tracta de centrar córner. De nou llançament des del cantó per a el Marbella, que ha tancat completament en la seva àrea. L'Eldense el trau en ràpid el córner per a buscar-la. A dreta la centrada boníssima, la rebutja molt bé Dumic i va a jugar al contraatac el Deportivo Eldense. Mira quina carrera per part d'Hugo Alba. Hugo Alba està en la frontal de l'àrea, però està molt sol. Allà retalla, xuta fora. Ha buscat el llançament des de la llarga distància, però és que estava molt sol, Javi.
1: Sí, estava molt a soles i ha tirat un poquet de massa lluny. Tenia que haver aguantat un poquet. Sí que és de veres, algun company sí que li estava acompanyant, però no li havia donat temps encara a arribar. Al final ha buscat tirar, que tampoc no és una mala solució, però no ha golpejat bé. Però sí que és de veres que així estava molt a soles i no s'incorporava ningú com en la facilitat que s'incorporaven en la primera part.
2: Més que incorporar-se, és que ha tancat molt bé, ha fet el balanç defensiu molt bé el Marbella en 5 tios, però jo crec que aquest partit sovint la segona part se pareix més al que esperava Claudio. La primera part és com que l'equip, el rival, estava tocat del cap després del descens matemàtic i han eixit moralment per terra i ja s'ha aprofitat.
1: Sí,
2: però este
1: sí.
2: Marbella, com que ha passat pel descans i han dit, bueno, pues anem a jugar al futbol, Este és l'equip que Claudio, en el fragment que hem escoltat al principi de la transmissió, esperava. Un equip viu, un equip que ataca i un equip que te pot posar en apurs.
1: Sí, efectivament, és el que s'esperava. Els gols fan canviar molt també la dinàmica dels partits. El gol que ha marcat Àlex Martínez li s'ha donat moral, ja dic, el gol i els canvis que ha fet el seu entrenador li han donat moltes més possibilitats ofensives i l'Eldense ara està patint.
0: Pues estem en el 27 de la segona meitat. Tot i això, hi ha dos gols d'avantatge.

0: Això és 3-1 en el marcador per a l'Eldense, que vol aprofitar la relliscada del Sabadell, que ha empatat a casa. I d'esta forma vol consolidar el seu liderat, perquè en empat a punts el gol average el té guanyat l'equip alacantí. La juga el Marbella, mentre el Deportivo Eldense espera en la seva zona defensiva. Ha desaparegut per complet del partit Manu Molina. Ha desaparegut Bustillo. Torna a atacar el Marbella. Pilota en la frontal. Ara s'enganya en la passada. Manu que la juga per a que la puga jugar Dioni. Dioni que obre cap a l'esquerra, per així l'espera el jove Hugo Alba. Hugo Alba, que s'acosta cap a l'àrea, ho fa per el perfil esquerre, fa tres bicicletes, se'n va cap a la frontal de l'àrea, entrega per a Dioni, i este juga per a Bustillo, l'Eldense, que vol tindre una possessió llarga de pilota. De nou Dioni, juga cap a Bustillo, este no es complica i mira arrere. La pilota espera que la puga jugar Gaixas, que jo crec que ha canviat la posició.
1: Sí, en Dumitz. En Dumitz, Gaixas està jugant així de lateral esquerra i Dumitz de central, sí, sí.
0: En el mig del camp la té Fidel per a l'Eldense. La canvia cap al pit del big golejador Bustillo. Obre cap a l'esquerra. La pilota exigida per a Gaixas. Esprinta i aplega lateral de l'àrea. Allà va Gaixas un contra un, però col·loca el peu defensiu en lateral dret del Marbella i envia la pilota fora. Camí del 29 de la segona meitat. L'Eldense que guanya 3-1. El Marbella en el partit del líder de la primera federació. De l'equip valencià que un any després vol retornar cap a la categoria de plata del futbol espanyol. El servici de lateral és favorable al Deportivo Eldense. Zona d'atac, banda esquerra. Esta és la zona on, que no vem. Esta zona del camp és que no la vem. Allà va jugar l'Eldense. Queda per a Borja. Este allibera per a que Bustillo jugui arrere. I la torna a tindre Dumitz. Serradell. Mentre es desplega l'equip andalús, apareix Ibarrondo, rebe el contacte, falta, falta en el mig del camp, falta favorable al Deportivo Eldense. La graderia demana groga per al jugador del Marbella. Li la podia traure, sí, però en fi.
2: Jo crec que l'àrbit està molt a favor de que acabi el partit prompte i sí. Anar-se'n a casa, eh?
0: Sí.
1: I l'afició també, eh? Jo ja també vol que acabi el partit. 3 punts, paga a casa i ja està. Li està costant ara i vema que Ibarrondo no puja tant tampoc per aquesta banda dreta. Gaixas, al jugar de lateral, tampoc té aquesta profunditat i un nou canvi.
0: En el Deportivo Eldense se'n va Fidel per a que entre Hamza Belari. Se'n van dos jugadors que per a mi són dos clones, això sí, amb 20 anys de diferència. Entre un i altre també hi ha canvi. En el Marbella se'n va el lateral Jorge per a que entre Carbonell.
2: Aprofite que estem en el temps que normalment els diumenges està dedicat per una banda a el que ningú es conta del futbol, en Carlos Urrutia, i per l'altra el futbol més nostre, per a recordar que ja hem tingut el futbol més nostre este cap de setmana. Si no ho heu escoltat a les 4 de la vesprada avui, teniu a Pumedia Puntes per a escoltar el podcast i tindre tots els detalls de la mà de Carlos Gallardo del supercap de setmana en segona i en tercera federació i les prèvies dels sortejos, dels playoffs, del playdown, absolutament tot. I en homenatge a Carlos Urrutia, tenis ha guanyat, ja ho sabeu, Yannick Sinner 6-1-6-2 esta vesprada a Zverev, la final del Muta Madrileña Open en Madrid.
0: I això no és guanyar, això és pegar una pallissa.
2: Una pallissa, ha passat per damunt. Però anem a recordar final... que la gran sorpresa del torneig ha estat Rafael Jodar, el jugador madrileny de Leganés o de Getafe, és del sur de Madrid, no sé d'on és, sí. De segon és, però que ho va fer molt bé. D'on? De Leganés, no? De Leganés, efectivament. I que va acabar en quarts de final, sí, i Sinner se'l va carregar en quarts de final. Sinner, 5 Masters 1000 consecutius. Clar, i damunt de tot està lesionat Alcaraz.
0: Mai no havia guanyat Madrid, i ara el dubte és, va a Roma o no? Ho dic perquè Alcaraz ja ha dit que a París no aplega.
2: Correcte.
0: Té l'oportunitat de guanyar Roland Garros, ve de l'esforç de Monte Carlo, de l'esforç de Madrid. I ara què fa? Va a Roma, renuncia, té una setmana per a treballar, per a preparar-se, per a, sobretot, no lesionar-se, sí. No castigar més el seu cos.
2: Bueno, però és jove, no? Vull dir, estos tenistes de 20 i pocos anys...
0: Clar, i és italià. A un tenista italià li dius que no jugui en Roma, en el Foro Itàlic...
2: Jo crec que jugarà, jo crec que jugarà. I guanyarà, no, normal és que guanyi, també.
0: No, ara mateixa no hi ha color, eh?

0: No, no. Jo més ho comentaria amb en Juanjo Rodríguez, l'autèntic especialista de
1: tenis.
0: Sí.
1: Especialista de tenis en punta en punta. És primer Juanjo Rodríguez i després la resta.
0: Sí.

0: On estem en els 11 minuts de partit i el Deportivo Eldense continua guanyant per 3 gols a 1. Els 3 gols en la primera mitja hora. Meravellosa per part del Deportivo Eldense, que va buscar aparèixer en atac. El rebuig cap al mig del camp per part del Marbella. Primera aparició de Hamza Belari. Allà la pilota de Hamza, que en qualsevol acció pot desequilibrar a la defensa del Marbella.
1: Està cedit per el València, no? Està cedit per el València.
2: Sí. Hamza, sí. Teoria, tornarà al Mestalla en estiu. Sí.
0: I anem a veure si el volen, no?
1: Sí, anem a veure.
2: I no ja és una altra.
1: Si farà la pretemporada o no farà la pretemporada.
2: Sí, esta setmana és que, clar, la situació en Angulo era una i una vegada, no sé si serà esta setmana o la següent, però bueno, en els pròxims dies, pròximes setmanes, se farà oficial la renovació de contracte d'Òscar Sánchez, que va avançar en este programa en gener quan el va pujar el València a tècnic del filial, Salva Gomis, que ja va dir, no el pugen provisionalment, el pugen per a ser el tècnic fins a final de temporada i més enllà. Pues Òscar Sánchez, que va firmar com a tècnic del Mestalla per a almenys una temporada més, ja veurem si són dos, i ja veurem subir si Hamza li quadra o no. Problema que ja no és sub-23, que ja estem parlant d'un jugador al qual, pues... Pues has de fer un esforç i a veure.
1: Jo crec que ja està en una edat que o és primer equip o
2: clar,
1: ja busca una sessió.
2: Ja, però la pregunta, Corberán, Hamza, li va donar bola? Jo és que tinc molts dubtes, de veres.
1: Jo crec que no.
0: Clar. Però... La llista de jugadors del filial que han debutat en
2: és curta, Corberán... És curta.
1: És curteta, sí. Jo crec que vol jugadors més fets, que me pareix bé també, però bueno, venia que donar bola un poquet també als jugadors del planter.
0: És un dels motius per el que ha anat fora Marcelino, eh? Perquè no ha donat bola als jugadors del filial i el Villarreal sap que de fer jugar a joves en el primer equip és una font d'ingressos molt important, eh? I això és idea de club. I, en fi, anem a veure si fa el quart. El Deportivo Eldense tractava de fer el regat en el mig del camp, però intercepta molt bé la pilota el Marbella, que ix per la zona medular, apareix el peu defensiu magnífic de Dumic i allà la juga el Deportivo Eldense. Últims 10 minuts. El Deportivo Eldense, camí de ser el nou líder, de superar el Centre d'Esport Sabadell com a primer classificat d'este grup 2 de Primera Federació. En el cercle central l'està jugant Dioni. Obre cap a la dreta, per així l'espera, i va Rondoli la torna a Dioni. Allà va buscar Bustillo. La connexió en el mig del camp la té Manu Molina, que avança la pilota, que és molt bona per a Alba. Per la serra, la pera Gaixas. De nou apareguent Borja Calvo. Borja Calvo, lateral de l'àrea, juga per a Gaixas. I finalment, la pilota que queda interceptada, però que ve que treballa al mig del camp de l'Eldense per a tornar a tindre el valor. Hamza Belari, caragolitzant en la zona de mitja punta, obre cap a la banda dreta. Així la rep Dioni, que amb la presència en el camp d'Hugo Alba juga ell com a mitja punta. Dioni obrint cap al cercle central, així la juga Manu Molina. Estem a 9 minuts del 90 amb el 3-1 al marcador, el Deportivo Eldense guanyant el partit. El valor per banda dreta. La juga de nou el Deportivo Eldense i va rondo cap al mig, pilota avançada, la rep Dioni. Dioni aguanta la pilota i la juga cap a la banda dreta. Si la espera, Gaixas, possessió llarguíssima del Deportivo Eldense, que per fi ha agafat el valor.
1: Ben feta, ben feta esta possessió. Ha calmat un poquet l'ànim, no, del Marbella i ha tocat la pilota. Ha sigut una possessió molt llarga que també tranquil·litza el mateix Eldense per a continuar el partit i per a no estar tan agobiat en els atacs del Marbella.
0: Últims 8 minuts d'encontre. 3-1 en el marcador. El Deportivo Eldense assaltant el liderat d'este grup segon de Primera Federació. Recordem que en el grup primer ja tenim equip ascendit, que és el Tenerife, del nostre amic Álvaro Cervera. El Tenerife jugarà en segona divisió la propera temporada. Hi haurà derbi, no? Tenerife Las Palmas.
1: Si no puja, sí. Si no puja Las Palmas, sí. Hi haurà derbi.
0: Allà va jugar de nou l'Eldense. L'esforç defensiu per part de Gaixas fa que recupere la pilota l'equip de Claudio Barragán. Mentre Dioni parla amb Claudio,

0: i li presenta alguna queixa d'alguna qüestió que està ocorregant al terreny de joc. Bueno, pues es produirà l'últim canvi en el Marbella, preparat per entrar Llàcer. Es retira del terreny de joc Ohemeng, que no ha estat gens fi en esta segona meitat. Sí que ha fet una primera part decent, però en esta segona res de res. I al camp Llàcer, dorsal 21. Així que tots els jugadors del camp que ha dut fins ací el Marbella, tots han jugat.
1: Això està bé. Menys el porter. Han canviat a tots, tots han jugat. Sí. Però bueno, se n'aniran contents de que tots almenys han participat en el partit.
2: Faran moner les pizzes, no?, de després, quan arriben al bus o els entrepans.
0: Espai que va de nou, el llançament des de la llarga distància per Àlex, per al golejador, però la pilota ara se'n va molt fora.
1: Sí, a l'avui la pilota correguda no ha golpejat de la mateixa manera que ha pilota parar, però tenia una bona situació de tir. El que passa és que jo crec que li ha saltat un poquet quan ha golpejat, però era una posició que per a d'ell era una molt bona posició.
0: Este el 84, 39 de la segona meitat en el nou Pepico Amat, el Deportivo Eldense guanyant per 3-1 al Marbella en este encontre que tanca la participació valenciana en este cap de setmana i que ens prepara per al que ens espera la propera setmana, la primera cita dimecres, partit 3 del playoff en la Liga. La primera cita en Atenes de València Bàsquet, dimecres 8:15, el partit des de les 8:05, que estarem en directe per a viure, per a narrar aquest partit. I divendres tenim de tot, eh? Divendres tenim un super divendres, ahí esperem que hi hagi el quart partit. Això seria que València Bàsquet el guanya. Estarem en el futbol de primera divisió, perquè juga el Llevant. Estarem amb el tenis taula, amb tot allò que es juga. També tenim handbol en esta jornada. En fi, pues, i el proper cap de setmana, ja saben, des de les 12 fins les 12:30 de la nit, tot esport ataca i està a punt de fer el segon el Marbella.
2: Uf!
0: El llançament des de l'interior de l'àrea de Abudu i la pilota que se'n va alta damunt de la porteria del Deportivo Eldense, que està desitjant que aplegues ja la fi del partit. Que no s'apreta el marcador, perquè ja dic que estos partits de primera federació els carrega el diable.
2: Havia penjat Eugeni molt passada, però ahir la defensa crec que ha estat precisament massa afonada, no?, darrere, i en la frontal estava sol el jugador del Marbella. Suia ha estat de pegar un altre slide.
1: Sí, és un tipus de falta que normalment se trau al segon pal, ja van els homes alts i efectivament la tiren de nou perquè l'home que està al borde de l'àrea. I li s'ha eixit molt bé, la veritat que li s'ha eixit molt bé, perquè defensar no és fàcil, des de quan va una pilota passada pel defensor no és fàcil, i després sí que és de veres que estava un poquet massa a soles o Budu, i ha tingut un bon tir en l'esquerra, però se li ha anat alt per a bé de l'Eldense, no? Que està clar que van passant els minuts, cada volta està més a prop i aixòs tres punts que se necessiten, i ara ha mainat un poquet, no?, el caudal ofensiu del Marbella, i s'ha serenat un poquet més l'Eldense.
2: Minut 10 de la represa, marca el Madrid, marca Vinicius en una acció en la qual la defensa del Espanyol ha estat molt blaneta. Gol de Vinicius, Espanyol 0, Madrid 1, i això significa que avui no seria campió el Barça matemàticament.
0: I que l'Espanyol continua en l'embolic.
2: I te dic una cosa, ja veurem si sense guanyar un punyeter partit en 2026, igual esta gent no se salva i tot, Perquè, no, que podria donar-se el tema. Si empaten un parell de partits en el que resta de temporada, arriben a 40. És que estan ahí falcats en 38 des de fa setmanes.
0: Sí, sí. Però 38, ja dic, tot depèn de demà, De com queda el Sevilla...
2: 39. Està en 39 ara mateix.
0: Perquè, com el València, no? Perquè com guanya el Sevilla demà...
2: Festa.
3: Tot s'apreta,
1: sí.
0: Però en les últimes...
1: O sigui, que demà som de la Real Societat.
0: Demà tots en la camiseta dels campions de la Copa.
1: De Carlos Soler.
0: Així, mentre així en Elda, últims 2 minuts i mig. 3-1 guanya el Deportivo Eldense, juga en atac, el Marbella, però hi ha falta en atac. La centrada era bona cap al segon pal, on torna a aparèixer Gaixas per a rebotjar de cap. Ha fet un bon canvi allí, Claudio, col·locant Gaixas perquè està treballant molt bé en defensa.
1: Efectivament. Ara en estos minuts se necessitava sobretot defensa i tenia que canviar a Vallejo i ja ha dit, pues mira, fica a Gaixas, que és de perfil esquerrà també, encara que no és un jugador que va molt pa cadal, però el tema defensiu el maneja molt bé i ahir hem vist que ha tancat molt bé i ha evitat esta situació de gol.
0: Minut 43 de la segona meitat. Deportivo Eldense 3, Marbella 1. No hi haurà un gran descompte en este partit. No hi haurà un descompte habitual en Primera Federació. No hem tingut ni una targeta blava, ni cap revisió, ni cap protesta. Hem tingut un partit de segona B en el dia d'avui, més que de Primera Federació. En el mig del camp recupera la pilota el Marbella i ho farà en falta. Més ha fet mal, jo crec que és en la mà o en el braç, el jugador del Marbella, ahí tombat en el terreny de joc mentre s'acosta l'àrbitre per a preocupar-se pel seu estat. Allí s'alça el futbolista sense major complicació. Encara té canvis per fer Claudio, però jo crec que esperarà el descompte per a fer-los. I tot això, estem ja en el 44 de la segona part.
2: Vaig aprofitar per a també agrair al personal, a la gent, als oients que ens han enviat en @puntapunt, en Twitter, TikTok, Instagram i també en missatges de WhatsApp la transmissió, bueno, la transmissió d'ahir, tota, evidentment, però sobretot aquest tram de la vesprada de partir de tercera en el Superdissabte, Luis, bàsicament perquè era una aposta arriesgada també, vull dir, 7 camps, 7 narradors, estar en tot arreu... I bueno, pues el personal que va escoltar ahir, els oients, és la nostra feina, bàsicament. Però que estem molt contents de que vos agradaran la jornada d'ahir.
0: Clar que sí, per això es fa, Per a que al personal li agradi. Hi ha servici de lateral per al Deportivo Eldense en la seva zona defensiva, en la posició teòrica del...
2: Ui, està poqueta.
0: Fer-la servir.
2: Està...
0: Ara ja prepara l'últim.
2: La tècnica, Luis, també demanant el descompte,
0: Sí. Bueno, jo des de luego, des d'ací, vos sent perfecte. Ahí trau des de la banda Gaixas. Ja dic que està preparant l'últim canvi al Deportivo Eldense. Pentina Serradell per a que el baló plegui cap al porter. I hi ha 4 d'afegit en este partit.
3: Tiempo añadido, 4 minutos.
2: Ahí
0: impecable.
2: Está.
0: Impecable.
2: 2-2,
0: Sí. El baló torna a ser per al Deportivo, per a l'Eldense, que com dic prepara l'últim canvi. Entrarà Boston al terreny de joc. Mentre no vol perdre la pilota al Deportivo, la pilota llarga per a buscar el quart. Allà va Alba, la pilota per a Alba, la controla dins l'àrea, va buscar el llançament, ja s'escora massa, es queda sense angle Hugo Alba i finalment l'entrega encara que assenyalen fora
2: del joc.
0: Hi havia posició avançada del davanter i així ve el canvi del Deportivo Eldense. Efectivament, Claudi esperava el descompte per a fer-lo. Retira del terreny de joc a Dioni.
2: Partidàs.
0: Per a que s'incorpori, sobretot un futbolista molt valuós. És un jugador en les idees molt clares.
1: Molta experiència en molts equips, ja té, crec que 36 anys o 37, crec que 36, però és molt, molt vàlid, sobretot per a
2: la ovació,
1: Espectacular, ha fet molt bon partit quan ha necessitat l'equip, ha baixat al centre del camp també per ajudar i tindre un poquet més de possessió, i quan ha anat per acabant ho ha fet molt bé i com sempre, doncs, golejador, un dels gols ha sigut obra d'ell.
0: Jugant el Marbella ja en este temps de descompte. El Eldense que està a segons de substituir el centre d'esport Sabadell com a líder d'esta Primera Federació. El baló per a que el jugue Carbonell per a el Marbella en el mig del camp tractant d'interrompre Bustillo, però la tornarà a jugar l'equip malagueny. Ho fa per la dreta la doble bicicleta d'Alexiel. Arrere per a que puguen avançar altra volta per la dreta. Així la té Carbonell, aplega Lídia de Fons i guanya el córner. Ha tocat la pilota amb els tacs Borja Calvo i hi haurà córner favorable al Marbella.
2: N'hi ha que dir-ho tot. Honor al Marbella per tindre partit i donar-nos faena en la segona part. a nivell retransmissió, perquè perfectament podrien, Luis, haver dimitit després del 3-0.
0: Clar, sí. Però ells han competit, eh? Han buscat en cada moment del partit. Va el córner, el bota Eugeni i pot vindre el quart. Allà va el contraatac per al Deportiu Aldense. Són 3-3. El baló per a Hamza Belari. Hamza que avançarà.

0: La pilota, però no aplega fins Hugo Alba. La recupera la defensa de l'equip marbellí. Ha tingut així en este contraatac després de córner el quart gol del Deportivo Eldense, el que seria per a la festa total. El públic no se'n va del camp, eh? Espera també per a celebrar esta victòria amb els seus jugadors i per a que tornem a sentir aquell del Deportivo.
1: I el liderat en una nit com esta, sí, molt important.
0: Sí, clar que sí. No existeix una millor manera de concloure el cap de setmana que celebrant el liderat del Deportivo Eldense. Ataca el Marbella, ho fa perquè el perfil esquerre. Van a buscar les entrades d'aquell costat i la pilota que agafa Ramon Vila sense cap complicació. I això toca el seu fi. La juga Gaixas. Atac per a l'Eldense. La pilota per a Boston. A Boston li han fet volar.
1: Li han enviat a Califòrnia.
0: Final,
1: no?
0: Final del partit. Conclou l'encontre. Senyores i senyors, el Deportivo Eldense torna a ser líder d'este grup segon de Primera Federació, igualat amb el Centre d'Esport Sabadell. I pel gol a veres particular, el supera i es col·loca en la primera plaça. Avui el Deportivo Eldense ha guanyat per 3-1 el Marbella, amb doblet de Bustillo i gol de Dioni després d'una primera mitja hora reiament sensacional de l'equip de Claudio Barragán. Es retiren els àrbitres, seran els primers en fer-ho perquè els seguidors de l'Eldense i els futbolistes que es queden en el terreny de joc per a celebrar este retorn cap al liderat del grup i disfrutar-ho amb els seus aficionats. Així que final de partit en el nou Pepico Amat. Tenim que sentir-lo des de...
1: Home, per favor.
0: Esperarem mentre per a sentir-ho des d'ací, des de este estadi. Se'n van els àrbitres, els jugadors del Marbella esgotats per el gran esforç que han realitzat en tot el partit, però més lluit en esta segona part, mentre els jugadors del Deportivo Eldense ja van a mirar cap a el fons que tinc a la meva esquerra per a celebrar-ho amb els seus seguidors. Mentre Javier Subirats, falten 3 jornades, veus a l'Eldense en segona?
2: Jo crec que sí, no? Jo crec que si guanya contra el Sevilla Atlètic, el partit així contra l'Atlètic de Madrid, que lògicament
1: una final
2: serà decisiu, serà una final. No serà fàcil, perquè l'Atlètic de Madrid té molt bons jugadors. Ja ho varen demostrar els jugadors que varen jugar l'altre dia en Mestalla. I no ho tindrà fàcil, però el partit de Sevilla és fonamental. Així, en el suport de l'afició, pues, segurament pot tindre possibilitat de guanyar aquest partit. Jo crec que sí que abastaria el lideratge, no? el muntar de categoria. No? Avui necessitava guanyar, així ha aconseguit els 3 punts, ha aconseguit posar-se al capdavant de la classificació en una primera part, uns 30 minuts primorosos per a mi, i després, bueno, el gol ha posat un poquet de dubtes en el Eldense, un poquet de nerviosisme també en l'afició, però s'ha refet, han començat a tocar altra volta la pilota, ha passat els minuts i al final els 3 punts han quedat així, no? Per a mi una molt bona victòria i 3 punts que se queden a Elda.
0: Pues ahí está, comencen ya cánticos dels jugadors del Deportivo Eldense amb els seus seguidors, els futbolistes que estan en la frontal de l'àrea, mentre l'estadi és en Elda, que està absolutament ple, d'ací no se va ningú. Este és el sol directe, punta a punta, punt ràdio, des de l'estadi nou Pepico Amat d'Elda.
1: Com deia la frase, alguna cosa es meneja al sud de la comunitat, eh? En Elda n'hi ha un equip que està a 3 passets d'arribar a la segona divisió. I ara ja vos pregunto pels millors i per l'àrbit i per les números, però anem a esperar a aquest moment Deportivo, que estarà sí. A punt de començar, no?
0: Sí, bueno, té que acabar esta cançó i quan acabi esta, la següent, ja serà el crit dels jugadors agachats, alçant-se per a cada síl·laba del nom de l'equip. I així venen, ja estan tots preparats, així com

0: Pues ahí el tenim. El Deportivo Eldense, el nou líder d'este grup segon de Primera Federació.
1: Ràpidament, números del partit. 54% de possessió per a l'Eldense i 46% per a el Marbella. Tirs en total, 5 per a l'Eldense, 6 per al Marbella, però entre pals, 4 per a l'Eldense i 2 només per a el Marbella. Recordem el marcador, 3-1 favorable al conjunt de casa. Grogues, 3 per al Marbella i només 2 per a l'Eldense, que en línies generals, en la segona part, no ha tingut vessant ofensiva, però ha mantès aquest avantatge de 3 gols, en este cas 3-1, després del golaç d'Àlex de lliure directe. Els millors del partit, Javier Subirats.
2: Bueno, per a mi jo crec que els golejadors, els que han fet pujar els tres gols, Bustillo en dues ocasions i Dioni, i per destacar també a un en la faceta defensiva, destacaria també a Gaixas, la labor defensiva que ha fet Gaixas.
1: Luis?
0: Pues sí, per damunt de tot Bustillo, però a mi de tots estos saps que m'agrada? Me agrada Claudio Barragán.
1: Oh, ahí estem, el xamán.
0: Me agrada el Manisser, me agrada el que ha montat así, el equip que ha fet, i en tot el que significa fer un equip. I Claudio ho ha fet en esta temporada, así en el nou Pepi Covar.
1: Un home i una gorra estan a punt de fer història en Elda si torna l'Eldense esta temporada a segona divisió. De l'àrbit, Luis, que no t'he preguntat, ve regular, mal o desastrós?
0: Molt bé, m'ha encantat, eh? Álvaro Rodríguez Recio, m'ha encantat. És cert que no hi ha hagut accions polèmiques. És increïble que en Primera Federació no hi hagi cap protesta de les banquetes. El partit no ha donat però ell tampoc s'ha complicat la vida. La qual cosa és molt d'agrair en un àrbitre.
1: Sí, el Marbella 31 punts, ja ha baixat de categoria, ja és equip de segona federació, mentre que l'Eldense és el número 1, líder, 65 punts, igualat amb el Sabadell, però això sí, l'haveràs guanyat. Sabadell, Atleti de Madrid, B, Villarreal B i Europa estan en llocs de playoff. Tanquem des de dalt, ara de seguida Luis t'escolta en sala de premsa, un abraç.
0: Vinga, fins ara.
1: I un abraç, Javier Subirats, un abraç, mestre.
2: Un abraç, Paco.
1: El que dèiem, des del punt a punt, última transmissió del cap de setmana, 10 de la nit i mitja, en punt, la victòria del Deportivo Eldense per 3-1 davant el Marbella. Ja sabeu que quan queden 5-10 minuts per al final d'este tram del punt a punt, farem el recull de tot el que ha passat el cap de setmana, sobretot en la jornada d'avui, però ara, a les 9 de la nit i 31 minuts, mentre novamente Vinicius, sí senyor, assistència de Bellingham, gol de Vinicius, 0-2 guanya el Madrid en el minut 70 de partit, i hem de dir també que Las Palmas ha fet el segon gol de Pedrola, efectivament, sí, Estanislao Pedrola Fortuny. Gol de Pedrola per el segon de Las Palmas, que està tombant ara mateix al Valladolid. Estem en el 67 de partit. I deia que, aprofitant que tenim un tramet ara, mentre estem esperant per a la sala de premsa, la roda de premsa de Claudio Barragán, anem a fer un recul, curtet això sí, de la pedrera del punt a punt, parlant del campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques.

0: Cinto de la Pedrera del Punt a Punt, sempre de la mà del nostre company d'Esport Base, Xavi Jorquera. Hola, Xavi, bona nit.
1: Hola, bona nit, Paco, què tal?
0: Bueno, lo primer és preguntar què tal la tornada en el bus de la expedició de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana d'eixe Campionat d'Espanya en Benidorm.
1: Bueno, el viatge, la veritat, que un poc cansat. Ha sigut pues, un dia ple d'emocions i bueno, complicat també per la derrota de Sticks i de les Chiques en semifinals i en la final respectivament. Però bueno, ja en el bus pues, ja estaven cantant, estaven ja eufòrics, diguem, per el torneig que han jugat i ja en els ànims replets.
0: Valoració global, Xavi, del que hem vist en els últims 4 dies, 3 de competició, divendres, dissabte i avui per part de Xics i Xiques, sub-12 de la Valenciana?
1: Bueno, jo crec que ha sigut un bon torneig. És cert que les expectatives eren altes perquè ja en 2024 van fer doblet. Les Xiques van guanyar el campionat i els Xics subcampions, però aquesta generació 2014 en Xiques

0: també del 2015 com Claudia Núñez, que per a mi ha sigut la MVP del torneig, a mi mateix ja ha rebut el galardó. Jo crec que les expectatives s'han complit, encara que això, que la selecció femenina anava com a favorita, n'hi ha que dir així, i els penaltis, però, bueno, no han donat molta sort davant el País Basc, en una tanda de penaltis brutal, ha sigut 8 a 9, si no recordo mal, i estic, pues, és veritat que davant una selecció catalana, jo crec, inferior per molts moments, pues, ha topat en Destini, un jugador del Barça espectacular, un físic apoteòsic que, bueno, que ha rebentat la final en aquests dos gols.
1: Anem a recordar que en el cas de la selecció valenta sub-12 ha acabat eliminada en semifinals per el País Basc, com ha comentat Xavi Jorquera, després del 2-2 en test reglamentari en eixa tanda de penals, mentre que els xics, la selecció sub-12 masculina, entrenada per José Antonio Camacho, ha arribat a la gran final, però això sí, ha caigut davant Catalunya. Anem a fer el recull dels dos tornejos. Xavi, comencem en les xiques, la selecció valenta en mala sort, com has comentat, en eixa tanda de penals, i anem a parlar de jugadores a destacar, del paper de l'equip en el torneig i sobretot de la seva solidesa a nivell defensiu.
0: Sí, sí, la veritat que el torneig de les xiques de este Romero ha sigut molt bo. Van començar ja arrasant a Ceuta en un 7-0, si no estic equivocat. En la primera part ja anaven 9-0 i la realitat és que era un equip que molt potent, com tu dius, Paco, a nivell ofensiu, no? En Suhaila, en Claudia Núñez, també Claudia Esteve. O sigui, jugadors de molt de futur i molt de nivell, a més de Melody, que és 2015, era una de les dos xiques que és de Alevi de primera i la resta eren de segon, i la veritat és que un equip amb molt de potencial ofensiu, que jugava per les bandes, que jugava també per dins, sobretot en Claudia Núñez i en Melody, unes xiquetes molt baixetes, però que molt de tacte en la pilota i que per a tindre 10 anys controlen molt bé el valor i ha sigut pràcticament el líder del seu equip. I la realitat és que fas una fase de grup molt bona, sense encaixar cap gol, i davant Aragó encaixes el primer en quarts, fas un bon partit, i en semifinals davant del País Basc te fiques per davant, és superior a la primera part, però és veritat que tens esa caraja, no?, que se diu en castellà, sí. Típica en els primers 5 minuts de la segona part, remunta el País Basc en dues accions pràcticament seguides, i és veritat que ja en els últims 15 minuts pues, estàs remant molt a contracorrent, enviant molts balons a l'àrea, i en l'última jugada pràcticament empata Silvia León en un remat de cap molt bo, i bueno, en els penaltis pues, ha hagut alguna possibilitat de que passe la selecció valenciana perquè Cora ha parat dos penes màximes, però bueno, Euskadi no fallava i bueno, al final un remat de Noa Canós al poste pues la deixa fora.
1: Per a tancar el torneig femení de les jugadores d'Ester Romero, ja has comentat el seu nom un parell de vegades, però en l'apartat de trofeus individuals l'MVP li han donat a Claudia Núñez.
0: Sí, i la veritat que la selecció valenciana pues, no se pot queixar perquè ha tingut el pitxit, sinó per el cas del xic de David Achua. I en les tiques, pues, Claudia Núñez, que per a mi ha sigut, bueno, a banda de que ha rebut el galardó de millor jugadora, pues ha sigut un escàndalo, no? Si en de primer any, 10 anys, una xiqueta en baixa estatura, que ha dominat tots els registres, de fet, en Esportbas hem tret un vídeo en els seus highlights i s'han quedat curts perquè n'hi ha molts més. Una xica que és mitja punta, que pot jugar d'interior, que alça molt el cap, que la demana, que juga de cara, que no té inconvenient en tindre sang freda, no?, per a prendre segons que decisions, domina també les dos cames i que ha sigut un escàndol fent 7 gols, si no recordo mal, i 6 assistències, o sigui, una jugadora descomunal que, bueno, que tenia ràbia, no?, fallant ese penalti, que ha sigut una sorpresa que l'estrella era en el pal, però també n'hi ha que xutar-lo en eixa edat també que és complicat, però bueno, per a mi el torneig de Claudia ha sigut en dels sols a l'enda.
1: De fet, per a consol de la xiqueta, és un clàssic que sempre els millors jugadors de cada equip arriba al moment de les tandes de penals i sempre acaben fallant. I això ho ha fet Cristiano, ho ha fet Messi, ho ha fet tot el món. És a dir, que en el cas de Claudia Núñez segur que no és un problema per al seu creixement a nivell futbolístic. Parlem dels xiquets de Xavi, de la sub-12 de José Antonio Camacho, que ha superat en una plantilla molt variada a nivell de perfils les semifinals d'este matí. S'ha plantat en la final davant Catalunya com en l'any 2015 i com ja va passar en el seu moment, pues Catalunya és un mur quan arriben aquestes fites o aquests partits decisius.
0: Sí, la veritat que Catalunya pues, bueno, ha tocat els dos metals, no? Ha sigut campiona en les dues categories, i com tu dius, o sigui, va començar molt bé davant Ceuta, també davant Astúries i davant Cantàbria, en una fase de grup pues, molt competida. Jo crec que va començar a un nivell superlatiu i ja, a mesura que els partits anaven passant, pues, ja no n'hi havia tantes golejades. Va passar d'un 0-7 a un 0-3, 0-4, perquè al final els rivals pues, ja saben com jugues, ja jugues contra equips més potents. I és cert que en el quart de final van jugar contra Canàries en un partit prou disputat, encara que bueno, el club va solventar la papeleta en dos gols en la segona part. I és veritat que en les semifinals davant del País Basc va fer una primera part molt bona, de ficar 2-0, però com li va passar a les xiques, entres mal a la segona part, molt desubicat, te fan el 2-1 i els nervis de ser un gol de remuntar-te. Empata allà el País Basc a falta de 5 minuts i és veritat que pràcticament l'última jugada del partit, David Achoa, que per a mi ha sigut el millor jugador del conjunt masculí, pues te fa el 3-2 en un remat de primeres pràcticament de volea per a sumar el seu nou gol de la temporada i ser el pichichi, no, la bota d'or del campionat. I bueno, és cert que en la final pues ha sigut competitiva, perquè jo crec que ha estat millor que Catalunya en la primera part, però és veritat que tindré un xor com Destiny que en qualsevol jugada ha tornat loco a Àlex Ferrer, que ha patit moltíssim, que ara que ha fet un campionat molt bo, el jugador de València, de la Levina, pues bueno, el frente de ser dos jugades, pràcticament com un Paco, com un pivot de futbol sala,
1: sí.
0: Agafant el colpejant en Àlex i portant-lo al límit, pues bueno, ni ser dos gols, pues ha sentenciat el partit.
1: Este Destiny ho podeu preguntar en quin equip juga en Catalunya?
0: En el Barça.
1: En el Barça, no? Juga en el Barça, sí, sub-12. Sí, sí. Pues jugador d'origen africà i que ha estat absolutament decisiu en la gran final, decantant el partit per a la selecció catalana. Com a recull ja definitiu, Xavi, de la temporada de Campionats d'Espanya, anem a recordar que en futbol base sempre n'hi ha, sobretot des de fa ja unes temporades, més o menys està establit que tenim el sub-12 masculí i femení de forma unificada en una fase única, i de fet és que és el que s'ha viscut este cap de setmana en Benidorm. De fet, te volia preguntar també per l'organització, perquè anem a recordar que n'hi havia 10 seleccions, per dos, són 34 seleccions disputant la fase de grups, disputant després les eliminatòries, quarts de final, després les semis, la final. Hi ha hagut un fum de partits, són 82 partits, a banda que s'han pogut veure a través de la plataforma de la Federació Espanyola. Què tal a nivell organitzatiu? Perquè me consta que ha estat un esforç molt gran per part de la Federació Valenciana.
0: Sí, la veritat que per fer també, pues, venir debutant, no hi ha aspecte, i que la Federació Valenciana ja ha tingut molt de poder, no, per a fer l'organització molt, molt bona i que tot fructifique, pues ha sigut la veritat una experiència molt bona i que tot el món ha quedat molt content. Sabem que no només estava la ciutat esportiva del Guillermo Amor, no, el camp del Benidorm, sinó que a banda estaven els dos camps d'enfront, bueno, millor dit, tres camps artificials d'enfront, on trobem pues, distintos partits. Ja, ha sigut una molt bona organització per part de la Federació Espanyola i per part de la Federació Valenciana, i crec que ha quedat un torneig molt, molt professional. Sí, sí.
1: I faltava per fer el comentari de balanç de la temporada, Xavi, a nivell de Campionats d'Espanya, i que crec que és un comentari que hem de fer necessàriament, perquè en la secció de la Pedrera del Punt a Punt sempre parlem habitualment molt sovint de escoles, de competicions, de la divisió no juvenil, de la Lliga Nacional, de les lligues autonòmiques cadet infantil, d'equips que destaquen, de grans escoles i de més, però jo parlo a nivell seleccions. He estat en la sub-14, xics i xiques, i en la sub-16, xics i xiques, almenys totes han arribat a semifinals. Totes. Això significa que les 6 seleccions han tocat almenys semifinals, és a dir, que estan com a poc entre les 4 millors. Això crec que pot ser una de les primeres temporades, si no la primera temporada que passa, eh?
0: Sí, totalment. La dada és supercorrecta, Paco, perquè al final demostra també que ja la selecció valenciana no és una selecció que se clava i quan cau alguna gran, sinó que...
1: No és una sorpresa, Madrid, Barcelona. Clar, no
0: clar,
1: és una sorpresa.
0: Ja no és una sorpresa, exacte. Abans estaven dominant pues, Andalusia, Madrid, Catalunya, i moltes voltes ha caigut Madrid i ara ha arribat València, que com a mínim se clava en les semifinals, inclús pues, tenen intensa final davant de Catalunya, però la realitat és que València des de ja fa uns anys és semifinalista, finalista, ja se va emportar el doblet de títols en 2024 i ara mateix

0: pues, pelea de tu a tu davant les més grans, perquè al final el treball que s'està fent des de la Federació Valenciana és potentíssim.
1: Pues jo crec que també és per a destacar, el gran treball dels xiquets, evidentment el gran treball de les famílies acompanyants que han estat estos dies donant-li color a nos de la selecció sub-12 que han arribat a la final, han caigut davant Catalunya, i també a les xiques d'Esther Romero que han arribat a semifinals i han caigut davant el País Basc en eixa molt cruel i malaurada tanda de penals. Enhorabona a tota l'organització, a tot l'estaf, evidentment, i a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. I Xavi, com últim comentari, la imatge, el detall, la frase, un últim comentari per a tancar este cap de setmana intens de futbol amb 34 seleccions, 17-2, xics i xiques, sub-12 en Benidorm.
0: Bueno, jo l'únic que vull dir, Paco, és que crec que animar al talent del futur, no? que serà al final el que anem a veure en uns anys en primera divisió, pues, és lo recomanable. Jo convido que la gent se passi per aquests tornejos que, a més, estan molt ben organitzats, estan prop de casa també en Benidorm, en la Comunitat Valenciana, no t'has de desplaçar pues, a Madrid i a altres parts d'Espanya, i que al final és un torneig que veus que no només estan com en altres equips distribuïts, sinó que està el millor talent de cada comunitat autònoma i el tens així propet de casa. Per a mi és un win-to-win, perquè veus pues, això, els millors jugadors del Barça, del Madrid, del Villarreal, València, tots aunats en una mateixa selecció, i que saps que dins d'X anys el veuràs en primera divisió, i ja, per això, peguen-los en 11-12 anys, pues és un luxe.
1: Pues des d'ací, evidentment, com deia, l'enhorabona a l'organització, l'enhorabona a la Valenciana per plantar els seus dos combinats en semifinals i en la final, i també l'enhorabona per la cobertura que ha fet estos darrers dies en Esport Base i també avui en esta secció de la Pedrera del Punt a Punt, el nostre Xavi Jorquera. Un abraç, Xavi, a descansar!
0: Un abraç, Paco. Cuida molt.

15 minuts per arribar a les 11 de la nit. Ja sabeu que a les 11 estaran per a si Manolo i Salva en el punt a punt últims 90 minuts, però nosaltres hem de fer el repàs, com no, de tot el que ha ocorregut, tot el que ha passat en la jornada d'avui en la sintonia del punt a punt. En primer lloc, hem de comentar que acaba de marcar el Valladolid, retallant diferències. A veure si puc posar al dia el marcador. Ahí està. Marca el Valladolid, gol de Bluc. 2-1. Estem en el minut 82, queden 8 per arribar al final del partit. Això respecte, com no, a la divisió d'argent, a la segona divisió. En primera, queden 6 per arribar al final, l'Espanyol continua fent aigües, 0-2 davant un Real Madrid que en esta victòria doblet de Vinicius el que va fer és evitar que el Barça cante l'Aliró, i el Barça, si vol guanyar la Lliga, ho haurà de fer la setmana que ve en eixe partit, en eixe clàssic davant el Barça, davant el Madrid, perdó. Això en primera i en segona divisió, però com deia, el repàs de la jornada del punt a punt, que ha començat molt pront, este matí, amb bàsquet en la jornada de Lliga ACB, Baxi Manresa 104, València Bàsquet 102, derrota una vegada més en els últims instants de partit, i pareix que s'està convertint en un clàssic també per a el conjunt de Pedro Martínez no aprofitar per a tancar els partits en la recta final. Li ha passat dos vegades davant Panathinaikos en Euroliga, 0-2 en el parcial, dimecres, tercer partit en Grècia, i avui ha passat també la seva visita a Manresa. Això parlant de bàsquet. Parlant de futbol, hem tingut un partit de primera federació que començava a les 12, eixe Villarreal-Hércules, que ha acabat en victòria del Villarreal, un 1-0 que ha fet molt de mal. En el cas del Hércules d'Alacant, que ja no té res pel que pelear, queden 9 punts en joc i està més 5 respecte a la permanència, al descens, mentre que el Villarreal està en la quarta posició, Villarreal B, i està més 5 respecte a la sexta plaça, és a dir, té un avantatge de pràcticament dos partits, quan queden només 3 per disputar-se. El conjunt de David Albelda, si no passa res estrany, va a jugar play-off pràcticament segur, i el conjunt de Beto Company va acabar la temporada regular en sensacions molt, molt roïnes. Hem comptat d'eixe partit i la victòria 1-0 en eixe gol de Hugo López. També hem tingut superdiumenge, parlant de la segona federació d'eixe grup tercer, en l'última jornada de temporada regular. Hem comptat que el Castelló ve a guanyar 4-2 al Girona i que jugarà el play-out. Demà coneixerem com ha comptat

0: abans Carlos Gallardo, el rival del Castelló en eixa promoció per evitar el descens. El Torrent li ha guanyat 3-1 al Barça Atlètic, però el Torrent ja és equip de tercera federació, no n'hi havia res en joc, però el Torrent li ha pegat, li ha tirat una maneta als equips del playoff i, per exemple, ha evitat que el Barça Atlètic se clave en jocs de playoff. Porreres 0, Alcoyano 0. El Alcoyano jugarà els playoffs demà. Contarem qui és el seu rival i el primer partit serà el cap de setmana que ve. L'oferirem en la sintonia del Punt a Punt. Segurament el partit va ser 100% en el Collao perquè, com ha classificat com a quint, jugarà davant un dels segons classificats d'altres dels grups de la categoria de segona federació. També hem comentat la derrota del València-Mestalla, 2-0 davant l'Olot. El València-Mestalla ja té la permanència abastada i que recordem, ho ha contat Salva Gomis en les darreres setmanes i mesos en este programa, pròximament, setmana que ve, dins de dos, d'ací a dos o tres setmanes, farà oficial la renovació d'Òscar Sánchez com a tècnic de cara a la temporada següent, i ja veurem si més, en principi la temporada següent com a poc. El conjunt d'Òscar Sánchez, que això sí, ja va tancar la seva permanència setmana passada i que avui ha caigut 2-0 en la seva visita al Olot. Tot això respecte al grup tercer, faltava el del Quintanar del Rei, 1-3 en casa, però ha aconseguit matemàticament en l'última jornada la permanència, i mira que s'havia posat negra, molt fosca durant molts mesos, al principi de la temporada, la permanència per al filial del conjunt il·lícita. També la victòria de l'Intercity 2-0 davant el Colònia Moscardó de Javi Pobés, que, bueno, ja havia baixat de categoria, però li ha donat la permanència al conjunt anacantí. 2-0 ha guanyat l'Intercity, el conjunt negre i daurat, perquè és negre i daurat l'equipació. Lo de daurat, Rafa Larcón i Juanjo Romero, en contacte que porta 3 lingots d'or ja comprat en els darrers mesos. Últimament el Intercity està invertint en or, que està ara mateix en lo més alt de la seva història, pues ha comprat 3 lingots d'or que té en la seva caixa forta. I també en contacte este matí en l'estadi Los Arcos la victòria de l'Orihuela per 2-1 davant del Getafe B, culminant la permanència del conjunt dels Scorpions. Per últim, en comptat l'equivalent a la Super Bowl a la espanyola, parlant en femení, evidentment, la derrota en este cas del València Firebats, de les xiques del conjunt valencià, que han perdut per 19-25 en Campoval davant el Barberà Rookies de Catalunya. Enhorabona a les campiones i enhorabona també per la gran temporada al València Firebats. Per a tancar el tram del matí, en directe, així en el Punt a Punt, hem comptat la derrota de l'Elx, que ha caigut per 3-1 en la seva visita a Balaïdos. L'Elx, que continua en una zona, anava a dir, relativament còmoda, després de les 3 victòries consecutives, està pràcticament a tir d'una victòria en les 4 jornades que resten d'abastar la permanència. Per la vesprada, ja ho sabeu, vos hem comptat en clau femenina la victòria de València Bàsquet. Li ha costat més del que pareixia, per 73-68, davant el Duran Maquinària en Sino. Ja va guanyar en l'anada dijous i això significa que València Bàsquet se clava en semifinals i que el seu rival va ser Espar Girona, Uni Girona. Partit d'anada dijous d'esta setmana que ve, dijous dia 7 de maig en el Roig Arena. I la tornada, el segon partit serà en Girona el pròxim diumenge, que té factor canxa al seu favor el conjunt de Roberto Íñiguez. Haurà de millorar molt el València Bàsquet de Rubén Burgos, perquè avui la imatge no ha estat precisament la millor. I per a tancar el Punt a Punt d'avui, vos hem contat, a banda d'esta microsecció, microespai de la pedrera del Punt a Punt d'en Xavi Jorquera, la contundent victòria del nou líder de primera federació, l'Eldense, que ha guanyat per 3-1 al Marbella. Un Marbella que, hores abans de començar el partit, ja era matemàticament equip de segona federació. Els gols de l'Eldense els ha fet en el segon 31 Bustillo, després Dioni i per últim Bustillo en el 29. Ha retallat diferències Àlex, exjugador de l'Eldense, en un golàs de falta en la segona part. Tot això ha estat el menú de la jornada i tenia per així, no sabia si havien de repassar alguna cosa més, que segur que se m'escapava. Efectivament, este matí un partidàs de futsal, 5-5 entre el Barça i el Servigroup Peñíscola en la Lliga Nacional de Futbol Sala, en un partidàs, com deia, en el qual el Peñíscola ha arrencat un empatet de la seva visita al Barça. I també dos coses més. La primera, teníem el playoff de Ambon Femení, el Rocasa, que li ha guanyat 25-9 a l'Àtico Elx, eliminada des del playoff, acaba la temporada per al conjunt il·lícita. I per últim, la victòria 25-15 de Ximo i Tonet Quart en la partida de raspall en el trofeu Mancomunitat de la Safor. Les 10:52, volem cap al nou Pepico Amat, Luis Urrutia.
1: Així estem en la sala de premsa, sentint a Claudio Barragán, l'entrenador del líder.
0: Vinga.
2: Vinga.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Rafa Larcón al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en els últims 90 minuts del Punt a Punt, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos. X o Twitter, @90minuts, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, i els dos 90 van en xifra, van en número, el de X i el de TikTok, no el d'Instagram. Instagram també és 90 minuts ràdio, però sense xifres, sense números. Si voleu enviar un WhatsApp, sempre teniu, amb la vostra veu, el nostre canal, el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: quants punts creus que va fer el teu equip dels 12 que resten per disputar-se? I això és la pregunta. Resten 4 jornades, és a dir, 12 punts en joc. Quants punts creus que va fer el teu equip dels 12 que resten per disputar-se? El cas és que la sospita del paperot d'ahir la teníem tots rondant el cap durant la setmana, però que la imatge anava a ser tan vergonyosa, crec que no se ho esperava ningú. El que varen veure sobre l'herba no és més que el reflexe de l'assassinat del València Club de Futbol a mans del seu propietari i els esbirros que té a sou en València per a convertir-lo en el Racing de Singapur. Que això no vol dir que els futbolistes no siguin en part responsables, però per més que alguns compren el discurs oficial, la culpa està en la llotja i en els que manen. Sense rumb, sense expectatives, sense exigència, sense objectius, sense projecció ni ganes de créixer ni de millorar. A Meriton i als seus assalariats li la bufa prou que l'equip s'empatxa a segona divisió, com sona. Ni senten ni patixen. Malauradament, Mestalla, l'actual Mestalla, és en part còmplice d'això. Sé que no és popular dir-ho, però a la grada canta 20 segons contra l'IM en el minut de 9 i prou. La gent s'ofèn quan se diuen aquestes coses perquè fa mal i a ningú ens agrada que ens recorden el que fem mal. Però jo he vist avui circular vídeos amb gent en la grada, amb actitud i ànima d'esclau, recriminant als pocs que protesten que ho feren. I encara estos primers se creuran supervalencianistes. La màxima que m'han tirat encara moltes voltes en xarxes socials, això de jo no proteste perquè a Mestalla vaig a passar un bon rato i a veure el futbol, demostra en el que s'ha convertit Mestalla. Enhorabona, premiats. Què és això de que no es protesta o no es deixa l'equip a soles? Els millors València de la història que han vist estos ulls han tingut que lidiar amb una grada hiperexigent. Una grada que ha xulat a Kempes, que li ha cantat a Cooper, a Quique, a Unai, que no deixà parlar Jaume Ortí en una presentació de l'equip perquè demanava fitxatges a l'alçada, que ha posat i llevat presidents en la llotja. Això era exigència.

que sols aspiren a plenar-se la butxaca a fi de mes. Esta gestió continuada dels últims 6 anys no hi ha qui la suporte, no te la firma ni el teu pitjor enemic. Després dels anys del local mamament on Solís i companyia han destruït el club, no m'oblido de Javier Solís, ni me costa pronunciar el seu nom, ni li lleve un mil·ligram de responsabilitat, tot i que este any jugui a l'amagatall. La nova moto que ens vengueren este estiu era deixar el club en una nova estructura, en la doble Ron Gurley-Carlos Corberán. Gurley i Carlos Corberán són els trancas i barrancas de Singapur. Dos titelles de felpa amb el cap ple de borumballa, manejades per altres i que estan per entretindre el personal. Sobre el flamant director de futbol, que possiblement esta setmana torni a convidar a alguns cafès per a vendre que la culpa de tot és dels futbolistes, tot i que quan té els futbolistes a cara a cara se defeca damunt, hi ha algunes coses que no me queden clares. Senyor Gurley, vostè pot destituir l'entrenador? Pot apretar-lo per a recomvindre-li coses? Per què en tres mesos ha sigut incapaç de fitxar un scout per a Espanya? Per què vostè presumís tant de currículum en l'èlit quan l'únic club d'èlit en el que ha estat va ser el Chelsea en 2014 i vostè era director de màrqueting? Per cert, després en Anglaterra vostè va estar com a mànager de futbol en el Reading i en el West Bromwich Albion. Al canvi, en Espanya, el Deportivo de la Coruña i el Córdoba. Per què en els perfils que circulen de vostè en determinades pàgines d'internet l'anomenen com empresari? Quines empreses té vostè? A què es dediquen? A banda de jubilar-se, dit per vostè, a qui ha vingut al València? D'on li ve la seva bona relació amb Peter Lim? És conscient que en temps rècord vostè ja no té cap credibilitat en València per a mantindre el seu amic Corberán i damunt renovar-li el contracte? Per què diu vostè que davant dels resultats dolents ja que recolzar l'entrenador i en el filial fa dos mesos feren el contrari? Mostra de que canviar d'entrenador sí dona resultats. I després està Corberán. Si tinguera un mínim d'orgull i decència, ja se n'haguera marxat a casa. Però haguera dimitit perquè és insostenible. Els seus plantejaments són insuficients per a guanyar partits. S'ha posat a la plantilla en contra a base de ser injust en la meritocràcia. Vol que els futbolistes s'adapten a ell en lloc d'ell als futbolistes. L'equip no té patró de joc ni se sap a què juga, perquè ha fet pitjors a tots els futbolistes de la plantilla, perquè, a excepció del dia del Pizjuán, no guanya una punyetera batalla tàctica. L'entrenador és el cim de la piràmide d'esta nova estructura de Meriton, per més que ho negui. Ell és responsable dels fitxatges i és responsable de que el que anava a ser un director esportiu vaig acabant ser un scout per a Espanya perquè l'ego de Corberán no suporta que ningú li duga la contrària. O ara, que no va ser, quan acabe la Lliga, però trancas i barrancas han d'anar-se'n a casa. No passarà, perquè els dos són els col·leguetes de Kiat, el president elíptic, el mago pop dels presidents. El veus dos dies i a l'hop desapareix. Un president que ha estat més voltes en el nom Estrella mirant les obres que en la llotja de l'actual mirant l'equip. Amb tant de caradura, de golfo i d'estafador, és un miracle que el València continuï en peu. Un autèntic miracle. Tot i que el recurs fàcil, no vull acabar sense parlar també dels futbolistes. Els 25 de la primera plantilla, que quede clar, tenen regalada la samarreta, perquè en un València com el que jo he conegut i com el que molts de vostès han conegut, no serien ni ajudant de l'utillero. La culpa no és d'ells, és de qui els contracta i els du a València. Ara sí, arrossegar-se de manera miserable com ahir, perquè es viu molt còmode darrere de la incompetència dels rectors del club, la derrota forma part del paisatge i no passa res quan perds, és de no tindre cap orgull ni dignitat. No salve a ningú. Si els queda un mínim de vergonya ni ser vestidor i de dignitat, que lluiten, que salven l'equip i que no celebren res sobre l'herba, per favor. I que les vacances pensen què volen fer amb les seues carreres, ja que a dins no hi ha una sola veu que els cante les 40 després d'haver sigut correguts a balonades per l'Atlético Madrileño. De veres, mirant a estos estafadors i golfos i en lo que han convertit al València, és un autèntic miracle que este club no hagi desaparegut. Com serà el desastre i l'empastre que amb l'equip afonant-se després de fer el ridícul, la major preocupació d'avui...

el més important per a ells era intentar ocultar-li a la premsa que avui hi havia dia lliure i no s'entrenava. He vist xiquets de bolquerets amb plantejaments més seriosos i més madurs que ixe. Quin papeló, José Manuel. Ojalá se embachen lo abans possible. Els amos i els esbirros. I no tornen a xafar la ciutat mai més. O almenys que se'ls posi una ordre d'allunyament de Mestalla, del nou, del vell, i si és possible, del lloc on va estar en el seu dia de manera primigenia el Bartolino. Les 11 de la nit i 14 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 i 14, Salva Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Estic buscant un extintor, mano, a veure si t'apague.
0: A veure si me vaig ser la temperatura,
1: no? Que t'apague. Ai, mare.
0: Bueno, jo diria, el cas és que alguns temíem que la cosa pogués ir a ir mal, però tal com vaig ir, jo crec que ni de lluny.
1: Però bueno, Manolo, jo que soc d'un òptimo, pensava que el València anava a superar, francament, a ir al... a l'Atlético madrileño, com dius tu, a la unitat B de l'Atlético de Madrid, amb estar, i a la fi no va ser així. De fet, va ser tot el contrari.
0: Te correguen a balonets.
1: Te va passar per damunt, Manolo. Després, si te sembla, hi ha en tertúlia, en companyia de Santi Marina, que ja tenim per ací, i en Pepe Pla, parlarem de l'alineació de Corberán, perquè hi ha diferents circumstàncies que jo no acabo d'entendre, ni en el plantejament ni en els canvis. Al final, me dona la impressió que ara, de repent, bueno, en les acaballes de la temporada, vol quedar bé amb determinats futbolistes i ahí continua equivocant-se.
0: Sí, jo crec que també, però com deies, després entrarem en tertúlia. Jornada que ha tingut de tot, la Tanatori League continua...
1: Tanatori League,
0: Està ahí a mort, És molt...
1: Ha pegat a fugir el Rayo,
0: Jo
1: crec que el Rayo ja ha fugit de la Tanatori League.
0: Tu creus que el Rayo ja ha pegat
1: a
0: fugir?
1: Jo crec que el Rayo, guanyant en Getafe, ha pegat a fugir de la Tanatori.
0: Bueno, però encara queda molt, Encara queden quatre jornades de la Tanatori League i mires i no deixen les comptes, No deixen les comptes.
1: L'Espanyol va de cap, L'Espanyol s'ha clavat de cap.
0: Ojo a l'Espanyol i demà, si la Real guanya en Sevilla, també el Sevilla.
1: És increïble, lo de l'Espanyol. I, sí, efectivament, sí. Demà, si el Sevilla casca, Manolo...
0: Ojo,
1: Espanyol i Sevilla són candidats a perdre la categoria, Si
0: això sí,
1: Sevilla.
0: Almenys el capità del Sevilla dona la cara davant de la gent i així estaven intentant amagar que hi havia dia lliure.
1: I a Cruz... Quan no és... Quan... Vull dir, després ho raonem, sí. Si vols ser a mi, que l'equip tinga dia lliure, no me sembla mal. Al contrari, jo crec que tot en dia avui en futbol està planificat. Mm-hmm. Però que el València tracte d'amagar que tenen lliure futbolistes...
0: Bah, paperot.
1: Me pareix molt greu, Manolo.
0: Demostrem...
1: Perquè reforcen la teoria de... Tindrien que estar treballant a patar.
0: En efecte.
1: I no estan.
0: En efecte.
1: Damunt
0: li tires merda al teu entrenador.
1: Exacte.
0: És que, sí, és sí, que sí. Són molt burros.
1: Tal qual.
0: Però bueno, estes són les mans en les que està el València. Com deia, és que és un miracle que este club no s'hagi desplomat ja des de fa temps. Bueno, les fotos com venen?
1: Tanatori League.
0: Vinga.
1: A full. Altre desastre que aboca al patiment el vergonyós partit del València que li va costar els 3 punts front a la unitat de l'Atlético de Madrid, deixa sense tancar la permanència en primera quan el calendari que resta és molt complicat. Altra vegada s'escoltaran a Mestalla crits contra Corberán, que en roda de premsa va dir que entén les crítiques per part dels aficionats.
2: Es que entiendo la frustración de la afición y entiendo que tiene que ser contra el máximo responsable de lo que pasa en el partido, que soy yo. Por lo tanto, uno entiende que esto es parte de nuestro oficio, de nuestro trabajo. La mayor pena no es escuchar el cántico, es no darle afición al juego y los resultados que queremos. Por lo tanto, centrado en ver cómo podemos dar eso que sí queremos.
1: Objectiu tancat i futur també amb la victòria. Ahir, frontel llevant del Villarreal, tornarà a ser equip de Champions la pròxima temporada. El sumaria basta l'objectiu històric de xafar la màxima competició continental. 2 temporades consecutives amb la consecució matemàtica d'este objectiu. És qüestió de dies que l'entitat Groguete i Marcelino anuncien oficialment que separen els seus camins professionals. Escoltem el tècnic.
3: Bueno, enseguida se sabrá. Yo creo que... Si no es esta semana, la próxima. Y entonces, pues bueno, disfrutar del momento, de este partido, de por segunda vez en la historia, por segunda temporada consecutiva y por primera vez en la historia, pues haber logrado una clasificación para el Champions. Luego lo que venga, tenga que venir, vendrá. Y será porque ambas partes consideramos de mutuo acuerdo que es lo mejor.
1: Més complicat i sense Carlos Álvarez. La golejada encaixada a la Ceràmica deixa el llevant ferit, però encara amb possibilitats de lluitar per la permanència. Això sí, el marge d'errada dels granotes és cada vegada menor i ja només val la victòria en la visita 2-1 divendres al Ciutat de València. Els granotes han conegut avui que Carlos Álvarez pateix un esquinç en el turmell esquerre, té afectats els lligaments que uneixen la tíbia i el peroné i es perdrà el que resta de la lliga. El partit contra el Villarreal va tindre de tot en la vessant negativa, com opina Luis Castro.
4: Què és el futbol? Tienes una lesión, el primer gol es una infelicidad, han sido muchas cosas, pues metes Karim, también se lesiona después de entrar, se han pasado muchas cosas que no son normales en fútbol y se han pasado todas en el mismo partido.
1: L'Elx en va de 8 de Baleidos. L'equip de Sarabia ha perdut 3-1 contra el Celta de Vigo en un partit en què ha pagat cara la feblesa defensiva i la falta de punteria cara a porteria. 2 gols dels gallecs en la primera part han acabat decantant un duel en què el la Diana Franja Verda, obra d'Andrés Silva de penal, ha arribat massa tard i, a més, ha sigut resposta d'immediat per Borja Iglesias. A pesar de la derrota, l'equip de Der Sarabia es manté fora de la zona de descens. Escoltem el tècnic.
5: Es cabrea, un poco cabrea. El otro día en Oviedo manejamos muy bien los momentos determinantes, inicio de primera parte, inicio de segunda, incluso cuando recibimos el gol. Y hoy pues nos ha costado... En general creo que hemos sido superiores en casi todo a ellos, menos en el resultado. Y ahora pues jugándonos lo que nos estamos jugando es lo más importante y por eso me voy un poco cabreado.
1: El Córdoba es la bestia negra del Castelló. Jair torna a complicar-li les aspiracions a l'equip de Pablo Hernández en guanyar-li 1-2 a Castalia. L'entrenador albinegre estava content amb el joc del seu equip, tot i que va admetre que la falta d'encert en els metres finals havia condicionat el resultat definitiu i que no calia una altra opció que no fora alçar el cap i mirar cap endavant. L'equip orellut, tot i la derrota, continua en zona de playoff d'ascens. Pablo.
6: Hemos tenido que hacer algún gol más y llevarnos el partido, pero no hemos tenido ese acierto. Es verdad que nos ha faltado esa claridad en el último tercio porque han sido muchas las llegadas. Pero bueno, esto es el fútbol, ¿no? Nada, no queda otra que levantarse, pensar ya en el siguiente.
1: En primera federació, el Deportivo Eldense torna a ser líder, tot i que empatat a punts amb el Sabadell, que ho ha igualat a 2 amb el Real Murcia. Els de Claudio són líders a falta de 3 jornades per a la fi de la temporada regular. I en el derbi autonòmic d'este matí, el Villarreal B ha superat l'Hércules per 1-0 i es referma en el playoff d'ascens amb 5 punts d'avantatge sobre el 6 classificat del Cartagena. Escoltem el líder del tècnic del Deportivo Eldense, Claudio.
7: Humildad y trabajo. Y ser conscientes de que aquí todavía no se ha hecho nada. Si es cierto que tenemos el playoff asegurado, era algo lo que se contaba desde un principio, o era uno de los objetivos del equipo, el playoff. Tenemos la oportunidad de que si nos empleamos como es debido y tenemos pues esa pica de fortuna que hay que tener, pues tenemos posibilidades de quedar primeros, al igual que lo tiene el Sabadell y el Atlético de Madrid. Vamos a dedicarnos en cuerpo y alma a lo que resta de temporada, que son 3 partidos importantísimos. Si me atrevería a decir, nunca me gusta decirlo, pero sí es verdad que se pueden catalogar como 3 finales.
1: Una setmana per a oblidar. València Bàsquet perd el nou Congost de Manresa en un final d'infart per 104-102 i encaixa 4 derrotes seguides per primera vegada en la temporada després del 0-2 contra Panathinaikos, una circumstància que el mateix Pedro Martínez admet que pot afectar la confiança, encara que no vol fer una muntanya i es centra en treballar per a millorar en les pròximes cites de l'equip. La primera, dimecres que ve, en Atenes.
8: Hemos jugado bien en ataque prácticamente todo el partido. Hemos defendido bastante mal todo el partido y especialmente a Basohan, también es muy buen jugador y ha hecho un gran partido, pero nosotros no lo hemos defendido bien, hemos hecho demasiadas acciones de básquet con falta, nos ha costado defender alguna acción que teóricamente las tenemos que defender en uno contra uno, nos teníamos que cerrar demasiado porque no éramos capaces de hacerlo bien y eso les ha llevado a ellos a encontrar buenos, ¿no? con buscando mejores opciones en ataque. Hemos fallado una bandeja, hemos perdido un balón sacando de fondo. Bueno, hemos jugado mal y ellos han jugado muy bien el último minuto.
1: Sí, també el Girona de Roberto Íñiguez. València Bàsquet ha eliminat l'Ensino de Lugo per 73-70 i jugarà les semis de la Lliga Femenina contra l'equip català amb el partit d'anada dijous al Roig Arena i el de tornada diumenge a Fontallau. Rubén Burgos analitza el partit de l'Estaronja.
9: Avanzar ronda nunca es sencillo, mucho menos en esta competición y mucho menos contra un equipo que ha hecho un temporadón y con una jugadora que ha vuelto a estar espectacular como Alicia Flores. Es un orgullo y que nunca se rinde. Entonces, hemos tenido que persistir mucho para dar la vuelta al marcador. De hecho, ha habido algunos momentos que estábamos por debajo en la eliminatoria.

0: no solo en el partido. Felicitar al rival por su esfuerzo también, a nuestras jugadoras, que creo que han dado el 100% con más o menos acierto, pero la mentalidad ha sido positiva, ha sido de seguir remando durante todo el partido para acabar con un marcador favorable, a mejorar de cara a las semifinales con Girona, ¿no?
1: Les 11 de la nit i 24 minuts, Borregore, arroba 90 minuts, X o Twitter, 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, també 90 en xifra o en número, Instagram, també 90 minuts ràdio, però en paraula, en lletres, sense números. I si voleu enviar un àudio al nostre canal de WhatsApp, 6-9-42-18-01, pregunta, quants punts creus que va fer el teu equip dels 12 que resten per disputar-se? De tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio, punta a punta dels seus últims 90 minuts.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Encara que a vegades et desespere, en realitat és el millor que t'ha passat. Sí, eixa, ta mare, la que repeteix, la pesada, però que sempre està ahí per a tu, perquè és única. Sí, eixa mateixa, la que és insubstituïble, la mare que t'ha parit. Perquè saps què? Que visca la mare que t'ha parit. 3 de maig. Feliç Dia de la Mare. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Torna la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La Festa del Llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
9: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
10: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
1: Onze i 27. Quina bona música, Rafa. Has triat, tio. Vinga, anem a entrar ja en el desastre d'ahir mentre... uns minuts abans en la ceràmica sonava la sintonia de la Champions, en Mestalla contracten DJs i després passa el que passa.
2: Després sona la sintonia de la Tanatori League. Hem de buscar una sintonia, eh?
1: Sintonia de la Tanatori. Pues igual
2: la de... Hem de posar-li sintonia, Rafa, pegar-li volte, Rafa Aragón. Sí,
1: algo així. Ara mirarem. Bueno, Salva, després del papero d'ahir, amb crits contra Corberán, contra els jugadors, el desastre ahir que es va materialitzar amb tota la seva magnitud, jo, sincerament, des de les voltes que he sentit la roda de premsa de l'entrenador i me quedi com si no... Vull dir, me transmet ja tan poc que és com si no l'haguera sentit.
2: Bueno, anem a repassar, si te sembla, efectivament, aquesta roda de premsa de Carlos Corberán. Sorprenent també moltes frases que li vam escoltar al tècnic del València. Això és el que va dir el tècnic de Xes sobre els càntics que va tornar a escoltar contra d'ell i contra l'equip des de la graderia de Mestalla.

0: No, yo no siento dificultad, entiendo la frustración. Como responsable, la frustración siempre tiene que ir con el entrenador. Y lo que me centro es en ver qué acciones tenemos, cómo defender mejor, cómo atacar mejor, para poder dar la vuelta a ese ambiente, ¿no? Y generar cosas positivas. Y hoy no ha podido ser. Es que entiendo la frustración de la afición y entiendo que tiene que ser contra el máximo responsable de lo que pasa en el partido, que soy yo. Por lo tanto, uno entiende que esto es parte de nuestro oficio, de nuestro trabajo. La mayor pena no es escuchar el cántico, es no darle afición al juego y los resultados que queremos. Por lo tanto, centrado en ver cómo podemos dar eso que sí queremos.
1: Bueno, pues ese Corberán sobre les crítiques desde la gradería en Té. No es la primera vegada que ho diu, la frustració del aficionat. Esta es la opinión del técnico sobre los punts que falten para conseguir la permanencia.
0: Es que mi discurso no ha cambiado. Yo dije que con 39 puntos después de ganar Girona no iban a ser suficientes. Por lo tanto, no cambio el discurso. Ojalá hoy hubiéramos hecho un mejor partido que nos hubiera permitido sacar más puntos, pero el mensaje es el mismo, con 39 puntos, la liga es claro, por lo que tú dices, el resultado de ayer, los de ahora, lo que pueda pasar, que 39 puntos no van a ser suficientes, tenemos que hacer más puntos.
1: Corberán sobre el desastre de partido que ha ido a hacer el seu equipo davant el Atlético madrileño.
0: Un mal partido se explica desde eso. El Valencia no hemos conseguido hacer el partido que queremos hacer. El Atlético Madrid sí que ha conseguido hacer el partido que quería hacer. Un partido donde no hemos conseguido fluidez ofensiva, no hemos conseguido la forma de crear ocasiones de gol. Atlético Madrid nos ha presionado muy al hombre, ha conseguido recuperar, ha conseguido, sobre todo en la primera parte, crear ocasiones de gol. La única ocasión que hemos tenido ha sido el tiro al poste que se ha ido fuera de Ramachani. Primeros minutos de la segunda parte, donde el Valencia empieza con más control del partido, pero no los hemos sido capaces de sostener ni de dañar en esos momentos de control. Y un partido en el que nos hemos ido diluyendo con el paso de los minutos.
1: Més sobre la superioridad que va a exhibir a Mestalla el Atlético.
0: Pienso que el Atlético Madrid nos ha superado en juego, en capacidad, nos ha creado muchos problemas a partir de emparejarse mucho. No hemos entendido, hemos jugado demasiado al pie y poco al espacio. Para mí había una cuestión más de táctica, de comprensión del partido, que no de actitud del jugador. Hay momentos que hay que saber manejar la tensión de la situación para poder centrarnos en el juego y jugar mejor. Hoy no ha pasado y el rival nos ha superado.
2: Per cert, que en to de burla, en to socarró, Mestalla va cantar sobre el tema dels dies lliures i li varen preguntar a Hugo Duro.
1: Sí, li varen preguntar a Hugo Duro sobre si l'equip tindria avui festa. Resposta de Hugo Duro.
3: Se ha escuchado en la grada lo de mañana es día libre. ¿Crees que de aquí a que acabe la temporada el Valencia se merece algún día libre?
4: Bueno, creo que no es, no sé, no es una pregunta para mí y creo que lo único que busca, pues, ¿qué quieres que te diga para que luego me llevan palos? La verdad que prefiero no contestarte.
5: Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
1: Pues muy bien, muchas gracias, hasta luego. Ya no interesaba las preguntas.
2: Ahí sí que se da empresa,
1: Capa Hugo, cuando son complicades. Muy bien, buenas tardes.
2: Ahí no te repten amb la mirada, ni se chiden de esquenes. No, ahí rapidito y sin dolor. Bueno, pues, quin papelot. Ningú al volant, esa es la realitat. Bueno, com dèiem, mentre en València este any ha sonat Francisco i DJs Random, pues en el Madrigal Folgado lo que sona la sintonia de la Champions.
1: Sona la sintonia de la Champions, Manolo, perquè el Villarreal ha fet història.
2: El Madrigal, no, perdó, la Ceràmica.
1: La Ceràmica. El Villarreal ha fet història després de garantir la classificació per a jugar la Champions per segona temporada consecutiva. L'equip groguet ho ha aconseguit a falta de 4 jornades perquè concloga la Lliga després de golejar 5 en el Llevant en l'últim duel autonòmic valencià de temporada. Per contra, l'equip granota, ara s'ocuparem d'ell, ha fet un pas arrere en les aspiracions per aconseguir la permanència i s'ho haurà de jugar tot en els últims 4 partits. Xavi Mata ens dona detalls del partit, però fonamentalment el company des de Villarreal ens parla del futur de Marcelino. Hola, Xavi, bona nit.
6: Bona nit, companys. Ahir el Villarreal va guanyar 5-1 al Llevant, un partit en el que va certificar aquesta classificació matemàtica a la Champions, i també un partit que va estar condicionat per error del central del Llevant, de Moreno, en secció en la que s'ha aprofitat Jordi Coutache per marcar el primer gol. És que després el Llevant sí que va empatar per mitjà de Carlos Espí, però ja l'equip de Marcelino va ser un vendaval que va arrasar el conjunt llevantinista, que no va poder fer res per evitar-ho. Van ser dos gols de Coutache, va marcar Pepe, Buchanan i també Moleiro, un golazo que, bueno, pues li dona confiança, no? Després d'uns mesos sense poder marcar gol. A partir d'ahí, pues el partit s'ha acabat, Marcelino se va mig despedir, va donar la volta al camp, l'afició pues, el va aplaudir, se li va veure molt emocionat, inclús en un moment pareixia que alguna llagrima li va caure, i roda de premsa pues, va parlar d'això, no? de la seva situació, va parlar de com s'encontrava i diu que estava molt feliç, que, bueno, que al final la temporada, a falta de 4 partits, havia sigut molt bona, molt positiva, i el Villarreal havia trencat pues, molts rècords, inclús que estava motivat a trencar encara més, i perquè no, pues, somiar no? en aquesta tercera plaça en la que la mateixa la distància és de 5 punts. Marcelino ja està clar el seu futur, abandonarà el Villarreal, i jo crec que esta setmana tant el club com Marcelino de la Mafa en un comunicat en el que pues, anunciaran la seva despedida i veurem ja quins passos segueix el Villarreal pues, per a homenatgear al tècnic, que bueno, pues, és el tècnic que més partits de la història del Villarreal. En total, des de l'etapa són quasi 7 anys. És molt difícil que algú estigui a més partits o més anys en este club. I ja pues, la gent el despedirà. Imagina que aquestes últimes jornades, tant Sevilla a casa com a Atlético Madrid, serviran per això, no? Per acomiadar-se Marcelino i reconèixer-li la seva llarga trajectòria en el Villarreal i sobretot pues, tot el que ha fet per este club, que per a molts és el millor entrenador de la història del Villarreal.
2: Gràcies, Xavi. El Llevant, després de la golejada, damunt per de Carlos Álvarez per lesió, Salva.
1: Sí, ha conegut que Carlos Álvarez patís un esquinç en el turmell esquerre, té afectats, Manolo, els lligaments que uneixen tíbia i peroné, i esperarà el que resta de temporada. També serà baixa divendres contra Osasuna, Tunde, ahir va reaparèixer, però va ressentir-se de l'última lesió. Els detalls són de Dani Hermosillo. Hola, Dani, bona nit.
7: Què tal? Bona nit. El Llevant va caure a la Ceràmica, però manté encara esperances de salvació a Lleucherit, entre altres per la derrota de l'Alavés a casa contra l'Atlètic. Segurament l'única nota positiva de la jornada en clau granota en l'espera del que faça demà el Sevilla a casa contra la Reial Societat. La derrota dels vitorians deixa el Llevant a 3 punts de la permanència. Va ser l'únic resultat positiu, també amb les derrotes de l'Elx, de l'Oviedo i l'Espanyol, que no afecten de forma directa la sort del Llevant, no així com la victòria del Mallorca a Montilivi, que complica i molt la cosa. I és que Mallorca, Elx i Girona estan ja amb 38 a 5 punts. Però el cost de la derrota del Villarreal es deixa a més dels 5 gols en contra, 2 baixes per lesió, la primera i la més important, la de Carlos Álvarez, que acabem de conèixer avui que pateix una lesió de greu 2 de la sindesmosis anterior del turmell esquerre. Tot i que no s'estableix, un test de recuperació sembla que podria estar de 4 a 6 setmanes de baixa, amb el que pràcticament diria 10 a la temporada. L'andalús va ser titular a la Ceràmica després de molt de temps, recuperant-se d'una lesió al pubis. L'altre jugador que causarà baixa serà Karem Tunde, que reapareixia en la segona part de la Ceràmica, però que va haver de deixar el camp en reproduir-se la lesió muscular que es va produir el dia del Sevilla. Així les coses, el partit de divendres al Ciutat contra l'Osasuna és ara sí l'únic resultat que li val a l'equip de Luis Castro, que és la victòria, i un Luis Castro, un Llevant, que en els 4 partits que resten haurà de guanyar almenys 3, i 2 són a domicili on no guanya des del debut del portuguès en gener contra el Sevilla. El Llevant rep l'Osasuna, visita el Celta, que juga per tornar a Europa, rep el Mallorca en un duel que pot ser decisiu i acaba a la Cartuja contra el Betis.
2: Gràcies, Dani. Parlem de l'Elx, que avui ha caigut 3-1 a Balaïdos, Alba.
1: Sí, ha perdut a Balaïdos en un partit on ha pagat cara la feblesa defensiva dels primers minuts. Tot i la derrota, l'equip de Dersarabia es manté fora de la zona de descens. Els detalls són de Raúl Pina. Hola, Raúl, bona nit.
8: Bona nit, companys. L'Elx ha perdut avui contra el Celta de Balaïdos. Una derrota per a mi contundent, per a mi moltes errades. Jo crec que l'Elx ha estat molt feble en la zona defensiva, ha concedit gols que pràcticament algun d'ells són inadmissibles, no?, per a un equip de primera divisió, com és el cas del primer, en què Affengruber no està a fi i deixa pràcticament el gol en safata perquè Javi Ruela li el dona a Hugo Álvarez, i després també el 2-0 en una falta que vota Ilaí, si n'hi ha una descoordinació a nivell defensiva de l'equip que facilita que Jugla li deixi el gol a Iago Aspas, no? Per tant, aquests dos gols són inadmissibles, però és que el tercer també, tot i que l'Elx havia retallat distàncies en aquest penal que ha convertit el portuguès Andrés Silva, el tercer també en una treta de banda, passivitat, perquè finalment de Taló Sterfel li dona la pilota també perquè marque Borja el Panda Iglesias. És a dir, avui l'Elx ha estat a un nivell defensiu, jo diria que pobre, molt pobre per afrontar el partit. No ha estat amb la tensió que se demana a un equip que està jugant-se la vida en la part baixa de la classificació. No obstant això, ja dic que el més important, si mirem eixa taula, és que l'Elx, passa el que passa en el duel de demà del Sevilla contra la Real Ciutat no va caure a zona de descens. Aixòs 38 punts li donen matalàs, li donen una renda encara important i marge, però sobretot el que sí que ha de millorar molt l'equip és de cara al pròxim duel, perquè això sí que és una final autèntica contra l'Alavés el pròxim dissabte a les 2 a l'estadi Martínez Valero. Ahir no hi ha marge d'errada, ahir l'Elche ha de ser contundent en les àrees, sobretot en la parcel·la defensiva, i estar encertat en atac. A més, per aquest partit va recuperar a un futbolista capital importantíssim com és el cas de Germán Valera, que sí que estarà per aquest duel, i entenc que també després del que ha vist avui Eder Sarabia introduirà més d'un canvi, 2, 3, 4 canvis per afrontar aquest partit, que és, jo crec que si no mitja salvació, més de mitja salvació o tres quarts de salvació, sí que pot passar per una victòria contra l'Alavés el pròxim cap de setmana a l'estadi Martínez Valero.
2: Gràcies, Raúl. Me'n vas cap a Castelló per a preguntar-li a José Luis Gual. Hola, Gual, bona nit.
9: Hola, què tal? Bona nit, com estàs?
2: Tu creus que el que més pilota d'esta història, què nassos li passa al Castelló amb el Córdoba?
9: Pues és una bona pregunta, és una bona pregunta. És la bèstia negra, no? Unes voltes per una cosa, tres per l'altra, però és cert que fa molt de temps que el Castelló no és capaç de doblegar al Córdoba. De fet, per exemple, recordo la passada temporada, al descans, encara en dic res, guanyàvem 0-2 a l'Arcángel, i perquè, bueno, en cas d'haver sumat els tres punts ahir, tindria el Castelló molt a prop i sa possibilitat de jugar el play-off. Ha guanyat fa uns minutets Las Palmas el seu partit davant del Valladolid. La bona notícia és que el Burgos no ha guanyat. I, per tant, recapitulant, el Castelló conserva dos punts de marge respecte del play-off. És a dir, en tres victòries pràcticament el tindria garantit. I si demà guanya l'Almeria, sí que tindrà molt lluny ja la posició d'ascens directe a 6 punts, a falta només de 12 en joc. N'hi ha que refer-se, i bueno, és perillós el següent partit. Dissabte ve la pròxima setmana, a les 2 de la vesprada, a Ceuta, són els horaris de la Lliga, però tu que també saps de què va la funció, Manolo, és un horari absolutament pachorrero, i esperem que Pablo Hernández neteixi, no?, mentalment a l'equip després del pal dur que se va endurar ahir en un Castellà que estava pràcticament fins a bandera.
2: Jornada unificada. Gràcies, José Luis.
9: Adeu.
2: Bueno, en Primera Federació, Salva, la pel·lícula, perquè és per a pel·li de Netflix, de Claudio Barragán en el Elche, continua.
1: Sí, perquè torna a ser líder, Manolo, tot i que empatatge a punts amb el Sabadell, que avui ha igualat a 2 amb el Real Múrcia de Curro Torres. Els de Claudio són líders, a falta de 3 jornades per a la fi de la temporada regular, però tampoc perdem de vista la gran temporada que està fent el Villarreal B, que este matí en el duel autonòmic ha superat l'Hèrcules per 1-0, és de Albelda, Manolo, no perden des del 8 de març, que és també una autèntica barbaritat. I s'han reafirmat en la zona de play-off d'ascens amb 5 punts d'avantatge sobre el 6, que a hores d'ara és el que quedaria fora, que és el Cartagena. Els detalls, en tot cas, d'esta jornada per als 3 equips valencians són de Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, bona nit.
10: Què tal? Salutacions, bona nit. Sense cap dubte, la jornada ha sigut la jornada del Club Deportivo Eldense. Derrota de l'Atlético Madrileño, empat a casa del Sabadell i victòria del conjunt de Claudio Barragán al nou Pepico Amat davant el Marbella en un gran primer temps, con 2 gols de Bustillo i l'altre de Dioni Villalba. Recupera el primer lloc de la classificació. Resten 3 partits per a tancar la competició i depèn de si mateix per a lograr el gran premi, l'ascens directe sense la criba del play-off. Ha sigut suficient un gran primer temps per a retrobar-se en la victòria. La ratxa continua sent espectacular. Dels últims 9 partits que ha disputat, l'Eldense ha guanyat 8. I en el seu estadi és, sense cap dubte, un fortí. El pròxim, davant el Cuer, el Sevilla Atlètic, que ja ha baixat a segona federació. Per tant, una bona oportunitat per a posar terra de permig, ja que el Sabadell jugarà davant l'Atlètic Madrid B en un partit entre els altres 2 candidats al primer lloc de la classificació, tot i que l'equip de Fernando Torres s'ha despenjat ja a 4 punts dels 2 primers. I també hem tingut en Primera Federació este matí el derbi de la Comunitat Valenciana. Ha sigut més pràctic el Villarreal B i s'ha imposat 1-0 a l'Hèrcules de Beto Compain. En la victòria, el conjunt de David Albelda posa terra de per mig i està molt a prop de jugar el play-off d'ascens. I per a l'Hèrcules, pràcticament, és dir adeu a qualsevol opció. A l'Hèrcules, en els 3 partits que resten, només li queda lluitar per no patir per la permanència. El Villarreal B té una gran oportunitat de jugar el play-off. I el Eldense, gran jornada, depèn de si mateix per a ser el campió de Lliga i tornar l'any que ve a la Lliga de Futbol Professional.
2: Gràcies, Gonzalo. 11:43, tanquem la primera part.
11: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
12: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre.

0: inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
1: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: Torna la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
8: Punt a punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

0: i allí veurem, per exemple, Nico Williams, que està ja en modo mundial.
1: Pues, en efecte, ahí, a més, és a més és que ahir, que li van tenir una mà al València, ho veurem en el partit de Vitoria, que l'Alavés s'avança per dos voltes en el marcador
2: i no li da.
1: I no li dona. És a dir, si a l'Alavés no li dona, imagina't a tu, que a més jugaràs allí en Sant Mamé. Vull dir, és que...
0: Lo que sí que veig que dels equips que estan per baix sí que competeixen millor. L'Alavés el veus en partit, el Llevant ahir no, però els altres partits sí que el veus que està competint.
1: Ha competit. Però això et dic, és que fins i tot les sensacions són lamentables. Són lamentables. És que no hi ha res on agarrar-se. No hi ha res, perquè a més, fins i tot lo extrafutbolístic, vull dir, les mans en les que està en este club, lo que deia, el dia d'avui, tota la preocupació, tot el problema, era que la premsa no s'assabentàrem de que hi havia dia lliure. Després tens un director esportiu que per a facultar, per a habilitar la decisió que han pres, que no té per a on agarrar-la, d'haver renovat a Estome, li va tirant la culpa a futbolistes. Els futbolistes se calfen. Després ells se beuen els futbolistes i quan esté de cara a cara, mal en cague.
2: De totes maneres,
1: al final,
2: Manolo,
1: és que ni tan sols li dones al futbolista un hàbitat que diga, escolta, encara que siga per...
2: Herramientas, para que por lo menos puedan rendir.
1: No, li dones totes les quartes de posibles.
2: Pero el problema de querer ocultar que no hay sesión de entrenamiento hoy... Me parece una torpeza tan grande porque dentro tienen futbolistas que tienen amigos que trabajan en prensa. Entonces es cuestión de preguntar y que te digan, no hemos realizado sesión de entrenamiento hoy. Se acabó.
0: Ahí estamos.
1: Y si es que al final, si es que uno dona en perame, Pepe, pero si es que esa mesura contra el primer que va...
2: Le das importancia a algo que no hay.
1: Es contra el entrenador, claro.
2: Le das importancia a algo que no existe, esa importancia. Porque la gente se puede calentar, porque tiene toda la razón del mundo, pero le das importancia a algo... Pues que unos le damos mucha importancia al más uno después de los partidos, otros no se la dan tanto y no ese es el problema del Valencia toda la temporada, es un problema futbolístico global.
1: Yo creo que a mí hay un problema que es que yo creo que Carlos Corberán vol que el món del futbol gira al seu voltant. Vull dir, yo creo que Carlos Corberán vol imposar un futbol quan no té una plantilla per a fer el futbol que ell vol.
0: Sí, però això ho estem dient des de pretemporada.
2: Por ejemplo.
1: Però què?
0: I ell no s'ha hagut d'adaptar-se.
1: Tan d'ego té que és incapaç de baixar el cap i dir, mira, almenys per acabar la temporada. Escolta, falten...
2: Lo que hizo la temporada passada.
1: En efecte, vas a tirar endavant, traque els punts que queden...
0: Y que siga
1: lo que yo vulga.
2: Pero es que se puede amenazar al equipo rival, se puede decirle voy a ir a por ti de muchas maneras, futbolísticamente hablando. Siendo que, reactivo, tú puedes dominar la escena también.
1: Los primeros partes del Valencia son terribles.
2: ¿Por qué tienes siempre que proponer cuando no tienes ese tipo de futbolista? ¿Por qué no puedes ser reactivo? Oye, yo conozco muchos equipos que son reactivos y manejan la escena y se juega lo que ellos quieren perfectamente. El problema es que cuando propones no tienes la capacidad de proponer nada y mucho menos cuando eres reactivo. Mucho menos cuando quieres esperar a robar y a contragolpear, porque tampoco tienes esa capacidad. Entonces, estás navegando en un...
0: Es que incluso ho hem vist en Guardiola, que venia moltes vegades que ha deixat de jugar el futbol que li agrada i has començat a fer transicions o jugar un poc més, directe, renunciant a la millor, a la seva filosofia de xoc que té de per si. Perquè no pot fer Corberán, encara que... A mi també m'agradaria jugar al futbol d'una determinada forma, però tenim, si tenim la plantilla que tenim, però per què no ho fem? I pot ser així estar el motiu. Perquè si jo no m'adapto a la plantilla i es comença a perdre partits, el de dalt me va enviar a mi a casa.
2: Claro.
0: Però si
1: el de dalt eres tu!
0: Ahí està el problema.
1: Si així trancas i barrancas se ho curen tot... O sea, sí, ha vingut un director de futbol que mana menys que l'entrenador. Algú ha vist alguna volta en el món del futbol nomenar un director esportiu i que el director esportiu estiga a lo que li mana l'entrenador? Vull dir, és com si tu tens en l'exèrcit un general que dus a posta un general per a una batalla la que siga i n'hi ha un cabot

0: xusquero que li dicta el enorme és pa què has dut un general? Si és que no hi ha per on agarrar-ho. Si és que, ho torno a dir, si és que és un autèntic miracle estant en mans de qui està el València, que, i perquè, que ja és una altra. A la gent que esteu dient que és clar de tot, que baixen a segona, que tal i que no sé què, que, no sé, estos no se'n van si baixen a segona. Baixar a segona és la mort, perquè acabaran de desguassar el que queda i se n'aniran.
1: No puedes entrar en ese debate de mejor que bajen para que suban. Es una absurdez y una gilipollez.
2: Y en Caixinan yo no voldria ni saber-ho.
0: Correcte. Correcte, saber-ho. Pero la gent que ho tinga clar també. No, que pa d'això que baixen i que es clar de tot. No, no va... Baixaren al Mestalla dos categories. Han baixat el femení. Si no passa res, si han guanyat el relà de la graderia. Si jo he vist avui vídeos 12 i 17, però no se pot dir... que se m'han caigut els a terra de gent insultant a altres que estaven protestant contra la gestió de l'equip.
2: No, i jo ahir encara escoltava a gent que deia que a lo millor Mestalla ahir estava massa exigent, i que exigent. Perquè sabia exigent. Que davant tenia un equip de xiquets i enfront tenia...
3: El problema es el caldo de cultivo de toda la semana de vamos a sacar los puntos sí o sí porque viene el Atlético madrileño, porque viene no sé qué.
1: No vas a opinar.
0: No, pues, tú puedes opinar
1: siempre. No, porque es veneno todo lo que opine, Manolo.
0: No, pero si le gusta sí, sí. No. Pero yo tengo pero una si opinión. Yo tenga, tú.
3: Pero si es que viene alimentando, pero se viene claro. Alimentando habitualmente durante la semana. Él viene el Atlético madrileño, es imposible que no saquemos los puntos. Eso lo he escuchado yo. Es que en infinidad de gente, pues infinidad de tertulias.
2: El Atlético Madrid adultera la competición.
3: Sí.
1: Eso no, pero yo estaba convencido.
0: Més que l'adultera Meriton. 12 i 18. Vinga, anem a donar-li veu als oients.
4: I opino de què? Opino de què? Opino de què? Opino de què?
0: Preguntem quants punts penseu que van a traure el teu equip, el que sigues, d'ací a la final de la temporada, que resten 12 per disputar-se. Diu l'última i nos vamos, dos como mucho. El nou ve diu 4. Felipe diu, espera que 4 punts, els 3 contra el Rayo i un mes encara, em dona igual contra aquí, però que facin 4 punts. Juan Ramon Gadea, puf, vist lo d'ahir, crec que 0, donen vergonya. Jorge López diu, els que puga donar la xeperudeta de miracle, perquè si té que ser gràcies al Leirito de Cheste i a estos jugadors no sumen ni un punt més. Pedro Simó diu, el València más que puntos con el roto que tiene necesita un trasplante. Creo que no saca ni un punto. Lo veo de Ubi. Vicent, amb sort, els 3 del Rayo si es classifica per la final de Conference. Als altres, ni en pintura i a resar. Santi B diu, firmava en Sant 4. Me dona igual contra aquí, però 4, per l'amor de Déu. Vicent Jota diu, crec que el València 12 punts. Pásame el cubata. Juan diu 12, Esteban Pérez diu 2, estic d'acord amb el que digueren a Nid en el programa, que ahir la plantilla se senta assenyalada de veritat per Mestalla. No descarte una reió d'aquesta plantilla especialista en autorregular-se i que traguen en dos bons partits entre 4 i 6 punts després de que tornaran a la cova. Fran diu 3 punts de 12 salvats per la campana. Vicent Casany diu 1 o 2, por mucho que me duela asumirlo, con un milagro puede servir. Salva Boronat diu, ojalá y fueran 6, pero cree que en 4 en conformaba. A eso sí, Corberán go home, pero ya. Entre que entren al Cheste o vaig a pegar voltes en la moto pel circuit. Sento diu cap. Suso Morés diu 0. Tontaco diu 3 i gràcies. Lo just per a salvar-se, no hi ha més. Vic 11 diu 4. Vicent diu 2. Gerard Rovira diu entre 0 i cap. Jorge Fernández diu los 3 del Rayo. Veremos si quieren. José Pitar Guillot, como mucho, 1 o 2 i gràcies. Colberán Dimisión diu menos 3. Samuel Alejandro diu 2. Òscar Gabaldón diu, com a molt, els 3 del Rayo i no ho tinc molt clar. De les eixides al País Basc, res. I contra el Barça, encara menys. És trist dir-ho, però l'equip es salvarà depenent dels resultats dels rivals. José Manuel, 3 i de miracle. Alberto diu, ¿volvéis a dar por hecho que el partido del Rayo se gana sin jugarlo y no lo van a ganar? Y no lo van a ganar. Mestalla, si quiere seguir en primera, es triste tener que decirlo, pero tiene que enchufar al equipo desde el inicio, porque ayer se vio que aún nos echamos más piedras en nuestro tejado. Manolo Mas, el nuestro amic y contertulio, que diu, 3 com a màxim. Semper Senchedi jugando como contra el Atlético C, 0 puntos. Jugando como quiere Corberán, 1-2 como mucho. Y jugando como cuando los jugadores quieren, cosa que se ha visto, 6-7. Fran diu 1, Luigi diu 4. Me espera así, Blanda Blanquinegra diu, mi corazón dice 3, mi cabeza ninguno. Caballo y Picador diu, bravo por el editorial, Manolo. Y diu, es lamentable el club de la afición, la total indiferencia, como tendría que incendiar Mestalla contra Corberán, Solís y Ron. El Marqués de Chorrapelada diu, no voy ni pensar un par de punts como mor certa, mor certa, hora incerta. En llatí, la

0: Porta certa, l'hora incerta. Conclusió, tard o pronte, anirem al trot. Santi B, que diu, tremendo editorial, tremendo, no una bona per dir les coses clares, ens representes a molts valencianistes, per desgràcia no a tots. Rob, que diu, pues mirant el ridícul de cada setmana, que ni contra l'Atlético C van poder. Diria que trauen un punt contra el Rayo, veurem. La sort que pot tenir el València és que el de darrere punxaran i seran els que saben la categoria. Juan, que diu, editorial per enmarcar. Sebas, que diu, 5, i por hacer la rima Corberán Solís i Ron con cola. Peter i el hijo de Peter. Diu, no, en serio, no vas a ganarle ni al Rayo que van a venir con Onésimo, Cota, Lopetegui, Polster i la Ronaldinha. Hi ha molta gent que està donant-nos idees per a la idea de la Tanatori League. Gràcies per estar pendents. I Davis, que diu, los tres del Rayo. I per l'últim, Garbella Aigua, que diu, hablad, por favor, de que Raba sale a pierna cambiada para buscar el regate hacia adentro cuando tenías dos puntas para rematar centros. Duro y sadic. El cambio es una absoluta aberración. Salva.
1: Es que quan tenies Manolo Terrao, perquè a més, quan tenies a Duro y sadic, no s'entraves al cor de l'àrea.
0: Correcte.
1: En fin. Per cert, tenim sintonia per a la Tanatori League. Anem a escoltar un àudio d'un oient i després jo crec que hem d'estrenar-la. Vale. Vinga, àudio primer.
2: Bueno, ni Manolo Salva, lo de Irene Mestalla lo considero inconcebible y el pitjor es que no haya tenido consecuencias ni sembla que les tinga. No sé, esto es todo igual, anar a segona divisió, que son van anar en cuanto a la pregunta que feu, em sembla que en Corberán 0 punts, però vaja, 0 de 0, tinc més que, vamos, crec que ho tinc més que segur, i sense ell, en alguna persona que ordenara l'equip i ficara els 11 millors i distribuïran el camp sols de forma racional, crec que els dos de casa se podrien treure i salvar la categoria. En Corberán, des de luego, 0. Gràcies, bona nit, Noras.
0: Gràcies, amic.
1: Pues l'opinió dels oients, ja si te sembla, anem a estrenar la sintonia de la Tanatori League.
0: A voler.

0: 12-24.
1: Molts oients han demanat aquesta sintonia.
0: Esta sintonia. Sí, no és serio este cementerio.
1: No és serio este cementerio. Ojo de mal partit de Tanatori League, també.
0: Sevilla...
1: Oi, la Tanatori, com està demanant.
2: Jo crec que més de mitja Espanya a favor de la Real Societat, eh?
0: Home, tu voràs.
1: És que acabem de veure imatges, Pepe, ara per televisió, mentre Manolo llegia missatges dels oients,
0: sí,
1: de com han despedit els seguidors del Sevilla a l'autocar.
0: Sí.
1: Després dice que dice adeu, Manolo, si demà venen amb una derrota, no podem baixar.
2: No,
1: i serà falta de què?
2: De futbol. Claro, no, sí, Gudel ha parlat en l'afició.
1: Sí, parla Gudel, parla Gudel.
0: Així tot són lones, ocultacions, intentar amagar-li als periodistes el que passa.
3: Imagina't la avenida de Suècia, l'autobús parado, la
0: però
3: gent
0: mira,
3: encima de l'autobús.
0: Avui un oient m'ha dit: no se fa per culpa de la policia i de la disposició de la delegada del govern, que és Pilar Bernabé. Jo dic, sí, d'acord, però el primer que està a gust en allunyar a la gent és el club.
2: No, però també...
0: El deberes... primer que... A veure, tot això són... Així hi hagué un tipus que tots sabem com era, com jo el vaig batejar en el seu dia, el president optimista, Anil Murti, perquè sempre veia un got ple, que en la guerra de guerrilles, en el joc brut, era el número un, i ha tingut un dofí que es diu Javier Solís, Albamonte de segundo. Per molt que li enfade. I aquestes coses, totes aquestes coses, el club les posa en marxa, i per això la política incomunicativa la que és, i per això les coses que passen en el València.
3: Estarían pensando, es que si soltamos el bus ahí con los futbolistas, capaz de que pueda pasar cualquier cosa.
0: Se caguen, damos un peque en mitja volta y se van.
3: Fíjate en Sevilla lo que ha pasado. Peor que en Sevilla el ambiente como está, y ha sido capaz de...
0: Pero que la, y así el València aparta els aficionats. Uh-huh. Que sí, que les ordres venen de delegació i tal, però que el primer que està encantat és el propi club.
3: Acercar a los futbolistas a la gent.
2: Inclús crec que vam escoltar a Rubén Baraja dir que tirava de menys quan l'afició recibia l'equip en el seu moment i ho digués siguent entrenador del València.
0: Correcte.
2: Perquè veiem, però tornant un poc a lo d'ahir, ahir els jugadors, quan acaba el partit, saludaren des de mig del camp, no s'acostaren a la grada, quan la grada sí que estava recriminant-los que vinga, que volem parlar amb vosaltres. Des del mig del camp...
3: I quan habitualment els futbolistes

0: salen caminando a por sus coches, uh-huh. que están a escasos metros de,
1: ¿sí?
0: de la zona donde salen, ayer se fueron en bus.
1: Bueno,
0: pues se fue toda la plantilla en bus.
1: Pero, Pepe, es que yo he visto algunas imágenes en cara ya había chepera de mano autógrafos.
2: En un perímetre de seguridad muy gran.
1: Un perímetre de seguridad, correcto. No.
2: Y totalmente bien 50, 60 personas.
1: Arribará un día que a la gent la posen en l'avinguda al port. Arribarà un moment, arribarà un moment que a la gent li diu no, el més a prop en l'avinguda del port i en Tirso de Molina. Vull dir, dos carrers més allunyats de València. És que és una botxeria. Però com això no és un club, pot passar què passa. I com dèiem, els primers que estan encantats en esta història és el club. Bilbao. Què fem? Comencem a resar ja? No anem? Clar.
2: No, anar-te a escanar. Só falta que ens lleven punts. Però... es començarà a entrenar, a preparar el partit. No sé què tindrà preparat Corberà, perquè no ho sabem mai. Però...
1: perquè ell ho prepara, El problema és que els jugadors després no els sis. Però ell ho prepara.
0: Y tampoco vamos a ser capaces de adivinar el 11 que va a sacar, así que
2: no
1: pero el Ruse espera salvarte el coll o espera donar premis.
0: Yo creo que ya Pepe Lu va a salir fuera del 11, ya lo veréis.
1: Es que si per regalarle a Corberón un micro de la tómbola, qué alegría que alboroto otro perrito piloto, ya que espera donar premis.
3: Unai Sommer.
0: Puede ser que Unai Sommer.
2: Yo creo que entrará Unai Sommer y tornaremos al 5-4-1. Puede ser.
3: Sí. Sommer Tárrega, Unai, va a ser la Rioja, ¿no?
2: Amduro Dalt.
1: Sí, porque el partido de Sadik.
0: Mira, lo único que espero del Valencia, que no sé si sucederá porque no ha sucedido en todo el campeonato, es que sea consciente de a dónde va, de lo que se está jugando y ver un equipo con ambición. Sí. Me da igual si es reactivo, proactivo, si genera tres y hace una, si me da igual. Si tienes que perder, por lo menos que seas un equipo, oye, mira, hemos sido ambiciosos, hemos querido ir y nos han ganado porque son mejores.
1: Que no te caiga la cara de vergüenza.
0: Porque son mejores, pues le felicitas y te vas a casa.
3: Pero es lo que esperes del Valencia en cada partido, Pepe.
1: Correcto.
0: Yo justamente, del Atlético de Madrid sabía lo que iba, pero Chamamés quiere otra cosa.
1: Senyors, ho deixem així que s'està esgotant el temps. Santi, moltes gràcies.
2: Gràcies, bona nit.
1: Pepe, moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu. Senyors, ho deixem així. Ara vos deixem amb la millor música, en Fem Banda. Remissió d'este programa a les 5 i mitja. Bon dia si estàs escoltant. Los més esports a esta sintonia de males dos, amb Daniel Mosilla i Esports a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web de Punt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-lo. Nosaltres tornem demà, dilluns, a les 11. Acaba el punt a punt en els seus últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia en este diumenge, del Dia de la Mare. Una de les figures més importants de les nostres vides, les mares. Avui celebrem el Dia de la Mare, una data plena d'estima, records i agraïments. És el moment perfecte per parar un instant, mirar enrere i reconèixer tot allò que les nostres mares han fet per nosaltres. El seu amor incondicional, la seva paciència infinita i eixa manera tan especial de cuidar-nos, fins i tot quan ja són grans. Al llarg del programa d'avui escoltarem algunes

de les obres més emblemàtiques dedicades a les mares. Així que comencem el programa d'avui escoltant el concert dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb la secció Educació i Salut i parlarem amb el director José Francisco Sánchez d'un concert didàctic anomenat Un conciertazo para todos. Seguidament, en la secció Avui en qui parlem, entrevistarem al director i compositor José Rafael Pascual Vilaplana, que ens contarà tots els seus projectes. I ja després de les notícies de les 9, en la secció El rebost de la banda, parlarem amb la pianista i directora Marita Primo de moltes cosetes, però sobretot del 16è Certamen Nacional de Piano Gabriel Teruel Castellano. I acabarem amb l'agenda musical. Així que comencem el programa en este dia tan especial com és el Dia de la Mare. En el programa d'avui anem a escoltar sols una obra, però una obra mestra, el Carmina Burana de Carl Orff. Carmina Burana és una de les obres musicals més conegudes del segle XX. Va ser composta pel músic alemany Carl Orff i estrenada l'any 1937. Es tracta d'una cantata escènica escrita per a orquestra, cor i solistes, que destaca per la seva força expressiva i el seu gran impacte emocional. L'obra està basada en una col·lecció de poemes medievals trobats en un manuscrit del segle XIII. Estos textos estan escrits principalment en llatí, encara que també hi ha en alemany antic i en francès. Els poemes tracten temes universals com el destí, l'amor, la fortuna i els plaers de la vida, molts d'ells amb un to crític i irònic cap a la societat i el poder. Carl Orff va seleccionar alguns d'estos poemes i els va organitzar en tres grans parts. Primovere, que representa la primavera i el renaixement de la natura. In taverna, que mostra un ambient més festiu i descontrolat en una taverna. I Cœur d'amour, centrada en l'amor i la passió. Una de les parts més famoses de tota l'obra és el cor inicial i final, conegut com O Fortuna. Esta peça és especialment poderosa i transmet una sensació de força i destí inevitable. Anem a escoltar el Carmina Burana, però una versió diferent, interpretada per dos pianos i percussió, amb l'Orfeó d'Aldaia i el Cor Universitari de València, tots sota la direcció del mestre Francesc Vall de Cabres.

0: Vos he de dir que jo vaig anar a veure aquesta versió i és espectacular. En conclusió, Carmina Burana és una obra que combina música i poesia medieval per crear una experiència intensa i inolvidable. I per això continua sent tan escoltada i apreciada arreu del món. Doncs fins així el concert d'avui diumenge. Ara farem una xicoteta pausa i tornem de seguida.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A. Ràdio.
7: Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
7: Obri la ment. Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
7: Sí. A. Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
12: Què t'ha paregut?
11: Molt bona, molt bona.
12: Ara sí que me l'espera.
2: A. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
13: De tu a tu.
6: En A. Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A. Ràdio.
0: I tornem a estar així. A què vos ha agradat el Carmina Burana que acabeu d'escoltar?

Doncs quan acabi el programa, en el podcast, el podeu tornar a escoltar. Bueno, molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara fent banda en este diumenge, Dia de la Mare, una de les figures més importants de les nostres vides. Les mares, ai, les mares. Avui celebrem el Dia de la Mare, una data plena d'estima, records i agraïment. És el moment perfecte per a parar un instant, mirar enrere i reconèixer tot allò que les nostres mares han fet per nosaltres. El seu amor incondicional, la seva paciència infinita i eixa manera tan especial de cuidar-nos, fins i tot quan ja som grans. Al llarg del programa d'avui escoltarem algunes de les obres més emblemàtiques dedicades a la mare. Així que, com sabeu, hem començat el programa d'avui escoltant el concert dins la secció Arxiu Sonor. En res, començarem o seguirem en la secció Educació i Salut i parlarem amb el director José Francisco Sánchez d'un concert didàctic anomenat Un conciertazo para todos. Seguidament, en la secció Avui en qui parlem, entrevistarem al director i compositor José Rafael Pascual Vilaplana, que es contarà tots els seus projectes. I ja després de les notícies de les 9, en la secció El rebost de la banda, parlarem amb la pianista i directora Marita Primo de moltes cosetes, però sobretot del 16è Certamen Nacional de Piano Gabriel Teruel Machí. I acabarem, com sempre, amb l'agenda musical. Des de Fem Banda, felicitem a totes les mares i ho fem de la millor manera que sabem fer. Oferim-vos música.